paret és el raig que no para. Esclaten els colors, desapareix el mal foc. Es fa possible veure el nacre. Cel vermell és el raig que no para. Música i notícies a l'emissora. Canten ocellets.

0: 'Cause you make me smile, even just for a while.
1: El 3 i 4 de maig a San Salvador Atenco, Mèxic, es van produir incidents entre 3.000 policies i els camperols locals. En el dur enfrontament, va morir un menor d'edat. Es van produir 278 detencions i es van expulsar a 100 persones del país, entre elles les catalanes Cristina Valls i Maria Sostres.

Gràcies.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu.

Cantarem una balada que fermenti el vi dels cors, ens amoixi amb alè d'algues i mitenes del record. De rous lunars que amaraven la palla, l'asa i el bou, quan una verge era mare d'un infant que ens dava el nom. I tres prínceps que balcaven, tres dofins pels farallons, de carrosses que alejaven amb la peixalla d'un bol, i les conquilles negrades de les cobasses del port, quan les llances foren palmes i els apòstols pescadors.

en algun racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més explicacions.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

es porten als estadis, a la nit en els pàrquings o en els boulevards. Cansa. Cançons en una llengua guapa com un crepuscle, que guardem com es guarden.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Els ulls granats d'un...

desfullant-se el teu pit la molsa, lo vestint de tendre putuns, lligaré de dins, mamarada, la joia dels teus

fumar i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del tant qui del seu cant no s'allunya.

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els botons.

Res no és prohibit ni pecat quan la tarongina vola. No hi ha casa, no hi ha escola, platja, marge ni penyal on no deixi rastre el mal.

0: van a tocar. Si m'haguessis avisat, jo m'hi hauria ben pensat. I amor, van tocant les 12.
1: Jo sí.
0: I amor.
2: Mañana que esté volado.
3: Radio Arrels. Ara Inés, 88.2. Un dia.

0: Ràdio Arrels. Són les 7. Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns ràfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
3: Ràdio Arrels, a Millàs, 95.
4: Una hora, 100% en català.
3: Ràdio Arrels.

0: política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Prada ha rebut aquesta setmana gran part de la plena major dels partits independentistes de Catalunya, que han passat per la Universitat Catalana d'Estiu. 9 anys després del 1 d'octubre, amb un govern que no és catalanista a la Generalitat, l'independentisme discuteix si ha de canviar o no de lideratges. L'expresident Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana, demana cares noves.
2: Ho hem de superar amb generositat. Entendre que l'independentista discrepant que tens al costat, més que discrepant, és un company independentista. I per tant crec que aquesta generositat és imprescindible. També crec que, en el meu cas, doncs, que he exercit la màxima representació del país, doncs, probablement noves cares poden ajudar doncs, a fer aquest paper i els altres des de darrere hem d'ajudar.
1: L'expresident Quim Torra, en aquest cas de Junts, també s'afegeix a la demanda.
3: Més que canvis de... Jo quan parlo de canvis de lideratge, per mi són necessaris quan els líders deixen de ser creïbles per fer coses. És a dir, no canviaràs un líder si les coses van bé. Si les coses no van bé, jo penso que és una de les opcions, perquè em sembla que el lideratge en els temps moderns són molt importants. I de fet, probablement també part de que tots plegats arribessin fins on vam arribar va ser perquè en aquells moments teníem uns líders i uns lideratges creïbles. I penso que segurament tots coincidirem que tant els líders i les lidereses del procés, i em refereixo tant a partits polítics com a la societat civil, en aquells moments a tots ens van semblar creïbles. Clar, com que jo sóc dels que penso que Catalunya només serà independent si unilateralment ho decideix, immediatament em ve a la ment el fet de que dic, bueno, si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
1: En canvi, els actuals líders dels partits no ho veuen tan clar. El secretari general de Junts, Jordi Turull, demana paciència.
4: Els relleus han de ser naturals, no poden ser artificials. No és allò d'anem a crear una figura, no va així la cosa. I per nosaltres tenim a Junts per Catalunya un lideratge molt sòlid, molt fort, com és el del president Puigdemont. Per això hi ha tant interès en que no torni. Per això se'l vol empetitir, per això es vol discutir allò de repartir-se les vestidures abans de que ell pugui tornar. Nosaltres no renunciarem de cap de les maneres al lideratge com el president Puigdemont, però al costat del president Puigdemont, en Junts per Catalunya té la sort de tenir gent molt potent, molt ferma en totes les seves institucions.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per la seva banda, es mostra més reticent a canvis de lideratge i critica que el president Torra hagi demanat aquests canvis.
5: Cada lideratges bons, els millors. Si són nous, nous. Si són vells, vells. Si són de tota la vida, tota la vida. Si són acabats d'arribar, acabats d'arribar. Si els acaben de trobar en una cantonada, també. Si jo no em vull posar en els debats interns de Junts. Per tant, si el Quim Torra el que vol és substituir el president Puigdemont, doncs haurà de fer un congrés de Junts. No crec que ho hagi de fer a través de titulars en els mitjans de comunicació.
1: La Universitat Catalana d'Estiu acabarà aquest diumenge amb un acte de cloenda final de matí.

del llit, un xic de set i un poc de vi, i un poc de llet, i un poc de pau, i un poc de pas, i un poc de pes, i un poc de pis, i un xic de niu, un xic de pit, i un poc de pa, un xic de sou i un xic de xec.

de mal, un poc de mel i un poc de fel. I un poc de nit i un xic de por, i un poc de... i un xic de cor i un poc de crit. I un xic de llum i un xic de so. I un poc de llamp i un xic de tro. Un poc de goig i un xic de bes.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Inaya, soc de l'escola Arrels, tinc 9 anys i el que m'agrada més de l'estiu és anar a la platja amb les amigues.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels amb tu tot l'estiu.
4: Escolta Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana des de ja fa uns quants episodis i, de fet, a aquesta crònica li hem dit que Andreu Turrón no va inventar la tenora. I avui és el dia, doncs, que ens expliqueu una mica d'on ve tot això. Primer de tot, bon dia, Oriol i Pere.
3: Bon dia.
2: Aviam, què passa aquí? La va inventar o no la va inventar?
3: No la va inventar. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Gens ni mica. És un relat que es va posar en plaça fa uns anys i que avui, bastant ràpidament, explicarem amb en Pere, perquè és una cosa, pensi que més enllà de dir un tal ha inventat tal o tal instrument, influeix sobre moltes coses que es pensa i que es diuen sobre la música nord-catalana. En 1849, l'Andreu Turrón participa a finals d'any a un concert que es fa a Perpinyà. Ell és dins l'orquestra que toca. No bé, no és convidat a títol personal, el convidem el Pere Jordà a fer un solo, vet aquí. No, fa part de l'orquestra. Durant una de les músiques que fan, ell toca la tenora, que és instrument seu. Dins el compte rendu oficial de les diades no apareix, per dir que no tenia interès en si mateix. En Turrón, que era dins un cercle bastant important de gent de Perpinyà, era amic de persones que treballaven a la premsa. I hi ha una línia dins la premsa en aquell moment que diu que cal felicitar l'Andreu Turrón per haver tocat. La frase completa més, ara no la tindré de memòria, és cal felicitar l'Andreu Turrón per haver ficat un pavelló de metall a la tenora i pel senyor Buix per haver fet patates de 5 quilos. Això és la frase exacta, que mai ha sortit sencera. Per dir, en si mateix, poc interès a la cosa. No estem més parlant d'Andreu Turrón. 3 anys després, l'Andreu Turrón amb militars tocarà, és veritat, als plàtans de Perpinyà. Faran de fet, 2 concerts, hem fet un que és anul·lat, no sé què. És el mateix amic periodista, que es deia Rodange, que escriu una vegada més què s'ha passat, com s'ha passat l'Andreu Turrón. A l'inici ens explica que l'Andreu Turrón toca la tenora i que el seu pare, el Valentí, havia començat a modificar l'instrument. Primers articles de 1852. I de cop i volta, dins un article, escriu que es diu inventor, no em recordi.
4: Ara mateix tampoc ho tinc present.
3: I de cop i volta surt això. I a partir d'aquí s'ha creat aquest mite que l'Andreu Turrón havia inventat l'instrument i que n'havia fet la primera presentació en 1849. De fet, gens ni mica. Els primers rastres que tenim de la tenor, com deien, el tenor o el tenor, era el nom nord-català. A Catalunya Nord són d'en Rafael Garret. Ja n'hem parlat diverses vegades, que era constructor d'instruments a Perpinyà. Quan es mor, dins el seu lot d'instruments i de material a vendre, trobem els tudells de tenor. I trobem fusta per instruments, doncs per tibes i tenors, en venda. Doncs vol dir que ell, abans 1821, ja treballava sobre instruments anomenats tenors. El Valentí Turrón, que agafa de seguida la successió, fabrica 3, ens arriben, 3 o 4, és això, tenores.
4: Tenim 4 tenores que podem atribuir amb certesa, perquè estan firmades, al Valentí Turrón. N'hi ha 2 que s'han conservat en col·leccions privades aquí a Catalunya Nord i n'hi ha una al Museu del Palau Lascaris Sanissa i, finalment, una altra que és de les més antigues, ara mateix, que es conserven. al Museu d'Història de la Ciutat de Girona. De fet, en les col·leccions del Museu de la Ciutat d'Història de la Ciutat de Girona es podria dir gairebé que en les tenores que tenen sintetitza l'història de la tenora al segle, de l'evolució de la tenora al segle XIX. També tenen instruments de l'Andreu Turón, en tornarem a parlar. Però vaja, què s'ha de remarcar a propòsit de la tenora? Encara hi ha moltes coses que no tenim clares. Una d'aquestes, per exemple, és que és possible que la tenora no fos coneguda, per exemple, a l'Empordà. La prima sí que ho sabem, això sí. Però tenim exemplars de prima modernitzades d'altres tallers que no són, diguem-ne, de Catalunya Nord, de la part sota administració francesa. En tot cas, de tallers possiblement de l'Empordà en el sentit molt ampli. Però que no porten cap firma i que no podem atribuir amb certesa a cap fabricant. Bon, això són per les primes. De tenores no en tenim d'instruments, no en tenim cap anterior en aquesta antiga tenora del Valentí Turón que es troba a Girona. Tenim la menció que el Garret en fabricava. Encara no tenim clar quina forma podia tenir aquesta tenora. Si era una tenora com l'hereva directa de les xeremies del Renaixement, és a dir, un instrument en una o dues peces amb una sola clau, que és la clau que s'acciona amb el dit petit, i que, per exemple, sabíem que el taller Homs, del qual vam parlar en la crònica dedicada a la prima, va fabricar, però per un ús molt precís, un ús litúrgic, i que fins i tot això era a Calataiud. Però és una cosa que es perd molt ràpidament, a tal punt que de Barcelona estan, aquestes xeremies són instruments empordanesos. Bé, tot això per dir que, a més, sabem que molts d'aquests eren fabricats concretament a Perpinyà, no només, però el més gros de la producció, en tot cas, i de la modernització d'aquests instruments es fa en el taller primer del Valentí Turón, després del seu fill Andreu. Però vaja, és un Empordà molt ampli. Diguem-ne que és el nord, ben bé, de Catalunya. Bon, en aquest article que esmentava l'Oriol del Rodange, que fa la ressenya o anuncia fins i tot el concert, hi ha una descripció i una síntesi de l'evolució de la tenora. Diu, més o menys citi de memòria, escriu en francès, evidentment, l'instrument era molt limitat en el seu principi, era d'una sola peça, amb una sola clau, i només tenia una octava d'amplitud. L'Andreu Turón passa per aquí, el seu pare comença d'afegir clau, i després l'Andreu Turón ho perfecciona en el punt que està, etc. Bon, això és la promoció que fa el fill del Valentí. Però l'instrument ja havia passat per tota una fase d'evolució. I llavors, malgrat tot, de fet, el Valentí Turón posa tota la base, gairebé, de l'instrument, fins i tot tal com el coneixem avui dia. És a dir, les claus al lloc d'on no s'han mogut, des del 1830-40. Però són unes claus molt rudimentàries. No és gens l'instrument que coneixem avui dia de solista, ni que sigui perquè aleshores ni tocava sardanes. Però és el moment on la tenora toca amb cornemusa. I senzillament l'evolució de la tenora d'aquesta xeremia amb una sola clau, que es fa, s'allarga l'instrument pel baix. Es va a buscar la nota greu, les notes greu. Senzillament, el Valentí fusiona dues xeremies en una. La xeremia tenor, que li donarà el seu nom a l'instrument, i la xeremia contralt, que és a dir, una quarta o una quinta, segons com se vegi l'instrument, per sota de la tenora, és a dir, a l'octava baixa del timbre. Bé, el Valentí Turón fusiona aquests dos instruments, allarga la tenora cap a baix i després és aquest instrument que millorarà l'Andreu.
2: I després l'Andreu es queda una mica amb el mèrit, tot i que no el tingui. Doncs moltes gràcies, Oriol i Pere, per explicar-nos aquesta tenora i per què no va ser Andreu Turón qui la va inventar.
4: Amb el primer.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Noemí i tinc 10 anys. El que m'agrada més de l'estiu és la piscina i les vacances.

0: de transcend, pas malament. I calques gotes de valium, no? Amb un xic de ginseng? Va. Val pas una bona sopa de frigoleta. Amb ball.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Som amb en Joan Lluís Mas des del Conservatori de l'associació Terra dels Avis. Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Avui ens portes una altra dita. Quina dita és?
4: Avui farem canviar de moliner i no de lladre.
3: Que això, la dita, té a veure amb el camp, però em sembla que és aplicable a moltes coses de la vida encara ara, no?
4: Sí, sí. Bé, primer aplicat en el camp, sí. Doncs aquí, justament, tenim una mola de molí per molt gra, sobretot. Aquesta mola de molí deu ser segurament del segle XVIII, perquè les moles de molí del segle XIX han estat fetes de diferents trossos, mentre que aquesta és feta d'una sola peça. A part, aquesta és una mica retallada a tot l'entorn perquè va servir després de fita, la van reutilitzar per servir de fita.
3: Aviam, piquem, aviam com sona la mola.
4: Pica.
3: Aviam si se sent. És de pedra...
4: Clar, és de pedra ben espessa, aquesta. Sí, sí. Llavors, els moliners tenien mala fama perquè quan tu els portaves una quantitat de gra, de blat, per exemple, d'ordi, esperaves que tinguessis l'equivalent en farina. Bé, deien que se guardaven els moliners una part de farina i per això tenien la fama de ser lladres. I quan canviaves de moliner, podies canviar de moliner, però seguien sent lladres igual. I doncs això saps que avui, sobretot després del període d'elecció que hem tingut, hem canviat sovint de moliner, és pas segur que canviem de lladre.
3: Molt bé, doncs aquesta frase també aplicada al dia a dia, tot i que ja no tant al camp. Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
4: Gràcies a tu, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera, ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.
6: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: apreciadíssima becària, agafi llapis i paper i anoti el que tot seguit li diré. Vostè i jo hem mantingut contactes digital i ens hem entès digitalment, però sempre a través del dígit, no del dit, no dels cinc dits, dels deu, qui sap si els vint.
1: I entre els dos, 40.

0: i accelera i
1: bendits erudits
0: fa riure entre dents
1: bendits inaudits
0: apreciadíssima becària, heus aquí una cosa de la qual, per molt que ens pugui fer delir, mai no podrem gaudir. Si quan entrem en contacte digital, ho seguim fent amb el dígit en lloc del dit.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio Arrels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Prada ha rebut aquesta setmana gran part de la plana major dels partits independentistes de Catalunya, que han passat per la Universitat Catalana d'Estiu. 9 anys després del 1 d'octubre, amb un govern que no és catalanista a la Generalitat, l'independentisme discuteix si ha de canviar o no de lideratges. L'expresident Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana, demana cares noves.
4: Ho hem de superar amb generositat. Entendre que l'independentista discrepant que tens al costat, més que discrepant, és un company independentista. I per tant crec que aquesta generositat és imprescindible. També crec que, en el meu cas, doncs, que he exercit la màxima representació del país, doncs, probablement noves cares poden ajudar doncs, a fer aquest paper i els altres des de darrere hem d'ajudar.
3: L'expresident Quim Torra, en aquest cas de Junts, també s'afegeix a la demanda.
5: Més que canvis de... Jo quan parlo de canvis de lideratge, per mi són necessaris quan els líders deixen de ser creïbles per fer coses. És a dir, no canviaràs un líder si les coses van bé. Si les coses no van bé, jo penso que és una de les opcions, perquè em sembla que el lideratge en els temps moderns són molt importants. I, de fet, probablement també part de que tots plegats arribessin fins on vam arribar va ser perquè en aquells moments teníem uns líders i uns lideratges creïbles. I penso que segurament tots coincidirem que tant els líders i les lideresses del procés, i em refereixo tant a partits polítics com a la societat civil, en aquells moments a tots ens van semblar creïbles. Clar, com que jo sóc dels que penso que Catalunya només serà independent si unilateralment ho decideix, immediatament em ve a la ment el fet de que dic, bueno, si hem de tornar a fer un procés de declaració unilateral d'independència, qui és creïble per liderar-ho? Llavors em dona la impressió, no sé, per pura deducció i per pura lògica, que els que no vam ser capaços d'arribar-hi, doncs no hem de ser les millors persones per proposar-nos-ho, no?
3: En canvi, els actuals líders dels partits no ho veuen tan clar. El secretari general de Junts, Jordi Turull, demana paciència.
6: Els relleus han de ser naturals, no poden ser artificials. No és allò d'anem a crear una figura, no va així la cosa. I per nosaltres tenim a Junts per Catalunya un lideratge molt sòlid, molt fort, com és el del president Puigdemont. Per això hi ha tant interès en que no torni. Per això se'l vol empetitir, per això es vol discutir allò de repartir-se les vestidures abans de que ell pugui tornar. Nosaltres no renunciarem de cap de les maneres al lideratge com el president Puigdemont, però al costat del president Puigdemont, en Junts per Catalunya té la sort de tenir gent molt potent, molt ferma en totes les seves institucions.
3: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, per la seva banda, es mostra més reticent a canvis de lideratge i critica que el president Torra hagi demanat aquests canvis.
7: Calen lideratges bons, els millors. Si són nous, nous. Si són vells, vells. Si són de tota la vida, tota la vida. Si són acabats d'arribar, acabats d'arribar. Si els acaben de trobar en una cantonada, també. Si jo no em vull posar en els debats interns de Junts. Per tant, si el Quim Torra el que vol és substituir el president Puigdemont, doncs haurà de fer un congrés de Junts. No crec que ho hagi de fer a través de titulars en els mitjans de comunicació.
3: La Universitat Catalana d'Estiu acabarà aquest diumenge amb un acte de cloenda a final de matí.
0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Mediterrani.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Què hi fa l'abat Arnulf a Itàlia? Què hi fa el poble de Monteverde Vecchio? Espieu, ara s'està endinsant a les catacumbes del cementeri. Què hi pensa atrapar enmig de tots aquells cadàvers? I com és que hi hagi tanta gent? Què hi cerquen entre aquells ossos i calaveres? Cal dir que aquest cementeri és reputat per contenir vestigis de molts màrtirs i que en els taüts se conserven els esquelets de sants i santes. Ara, l'abat Arnulf espera una il·luminació divina i ja sabrà quin sant li proposarà els seus serveis. I tot pregant, de cop i volta, veu un resplendor que surt de les tombes de Sant Abdó i Sant Senen. Si l'abat Arnulf ha vingut del Rosselló tan lluny fins a Itàlia per recollir relíquies, vol dir que en el seu poble pateixen calamitats infinites i terribles. Viam, si les relíquies de Sant Abdó i Senen, un cop a Arles, aconseguiran derrotar per sempre més els sinyots,

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Bon dia!
2: Bon dia! Els simiots són clarament localitzats a Atlas, al Baix Pirineu. Se pot parlar d'éssers humans o són hominids, animals amb aparença humana?
1: Evidentment, en tenim pas cap fotografia, però sí podem veure representacions a Arles mateix, sota el portal de l'església, i hi ha també alguna pintura. I no totes s'assemblen. A vegades se'ls veu el cos cobert de pèls, un parell de banyes al cap, el que ens faria pensar en un sàtir o un fauna. I sobre les escultures apareix més aviat com un enorme gos. Ho veieu un os.
2: Ara me fas pensar que orangutan a Malàisia saps el simi amb els pèls color taronja i bé, orangutan, en la llengua de Malàisia, vol dir home del bosc.
1: Un home del bosc, sí, el simiot podria ser un home del bosc, un salvatge, un ésser primitiu sorgit del bosc. Hi ha d'altres versions, eh? Hi ha l'etnòleg rossionès Jean-Louis Oliva, que ell dona a pensar que aquesta creença provindria d'un antic culte, rituals pagans dedicats als gossos. I si els simiots fossin una deformació del mot ximeneia? Alguna altra llegenda explica com la bèstia pujava sul teulat i passava per la ximeneia. Demanarem més explicacions al nostre expert després. En tots els casos, retrobem la bestialitat i l'aparença humana. Els científics que han analitzat el tema situen la creació de la llegenda cap al segle XIII o XIV, pas abans.
2: Sigui com sigui, aquests simiots són dolents.
1: Sí, sí, sí. La llegenda conta que a l'edat mitjana el Vallespí patia totes les calamitats possibles i que era per culpa dels simiots. Patien sequera, pedregades, inundacions, pesta, i fins i tot aquests monstres s'emportaven mainatges al bosc i se'ls acruspien. Aquestes criatures salvatges vivien amagades entre arbres, coves, castells en runes, i quan sortien era per sembrar el caos i la por entre els habitants. Oh, hi ha una història també que circula d'un simiot que va acollir un humà al seu cau. Això passava a prop de la Jonquera, en les runes del castell de Rocabertí, on hi vivia un simiot. Un bon dia, un viatger que s'havia deixat agafar per la nit se va perdre i va trobar refugi al castell. El simiot el va acollir, mig encuriosit, mig content de tenir companyia. L'home tenia molta fred. Per escalfar-se les mans, les va portar a la boca i va bufar. És el que fem quan tenim fred a les mans, fa? Nos les freguem i bufem aire calent de la boca. El simiot va quedar estupefacte un moment després quan li va servir un bol de sopa molt calenta, massa calenta. L'home, per poder menjar la sopa, per la refredar, i va bufar sus la sopa. Bufa sus la sopa amb aire fred de la boca. Però el simiot, això era massa, era màgia. Un ésser capaç de rescalfar i de refredar a l'encop amb el seu alè devia ser una criatura màgica. I el va fer fora del castell.

0: Els simiots són monstres que provoquen calamitats naturals com tempestes, temporals, calamarsada, ventades, tot per destruir les collites i fan que s'escampen malalties, pestes i contagis.
1: La llegenda, tal com ens arriba actualment, explica que el Vallespí era devastat per unes calamitats terribles i, sobretot, una pesta que contaminava la població. Els simiots en són la causa. A més, aquells monstres emporten criatures al bosc. Els simiots rapten els mainatges i els devoren en els seus caus. A Arles, totes les mirades i les esperances se giren cap al monestir que protegeia el vilatge. L'abat del monestir, l'abat Arnulf, sap que s'enfronta a un adversari sobrenatural i que sola la força d'algunes relíquies de sant aconseguiran la rendició d'aquelles bèsties. Bé, de relíquies a Arles en tenen pas. Per obtenir l'atribució de restes de sants, cal demanar permís al papa de Roma i anar a recollir les relíquies a Monteverde Vecchio. I ve aquí el nostre abat vallespirenc que fa camí cap a Roma. El papa accepta la seva petició i l'envia al cementeri de Poncià, conegut per acollir màrtirs i sants. Un cop allà, el nostre capellà d'Arles s'adona que el cementeri és força freqüentat. La gent fa cua. Caldrà ser pacient. Però, sobretot, cap a quin sant cal girar-se? Cap a quin màrtir cal adreçar les pregàries? Arnulf s'ho posa a meditar i, en plena oració, un resplendor sorgeix dels sepulcres de Sant Abdó i Sant Senent. Amb la benedicció del papa, Arnulf s'emporta qualques vestigis dels cossos dels dos sants. Però l'abat d'Arles sap que el camí de tornada serà perillós i cal amagar aquest tresor. Els tanca en dues caixes diferents, dues caixes de ferro, i les caixes les amaga en una tina, o que normalment serveix per traginar vi, i en lloc de les omplir de vi, les omple d'aigua. Les relíquies, doncs, són en dues caixes de ferro submergides en dues botes d'aigua. El vaixell amb el qual fa el camí de tornada s'enfronta a una tempesta i és a punt de fer naufragi. Fou gràcies a la intervenció dels sants que van poder fondejar sants i estalvis a Port Lligat. La resta del camí la fa amb una mula. I les desventures continuen. La mula se va estimbar abans de desaparèixer al fons d'un gurg. I l'abat va arribar a Arles, desesperat, amb les mans buides. Mè, diu la llegenda, la mula i les relíquies l'esperaven davant del monestir. I l'aigua, l'aigua de les tines, l'aigua de les tines té a veure amb l'aigua miraculosa del sarcòfag d'Arles. La llegenda continua explicant que van distribuir aigua de les tines a la gent i que se van guarir de totes les malures que tenien. L'aigua que va sobrar la van dipositar en un sarcòfag. I aquesta aigua, tothom ho sap, molts segles més tard, encara raja i cura la gent que en veu.
0: Tinc entès que quan deixa de rajar és que anuncia alguna futura catàstrofe.
1: I si en creiem el llibre Mitologia dels Països Catalans, del Daniel Rangel, el llibre que és la referència bàsica pel nostre programa, si en creiem, doncs, el llibre Mitologia dels Països Catalans, Joan Amades hauria recollit el testimoniatge d'uns habitants d'Arles que li van confiar que...
2: Només en donaven al qui la demanava amb la parla de la terra. No en venien. N'hi ha pes d'hort els qui en demanaven en francès o en altra llengua qualsevulla. Sí, no.

0: mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
1: Així doncs, gràcies a les relíquies de Sant Abdó i Sant Senan, el Baix Suís s'ha desempaigat d'aquests monstres que tantes calamitats provocaven. La gent viurà amb més seguretat al reparo del monestir i del seu tresor.
2: Un text del segle XVI ho explica així.
3: Aquesta felicíssima conclusió que l'omnipotent Déu donà al seu fervent abat Arnulf per a reparo de la tormenta i tribulació tan gran de les tempestats i tronadisses i de les bèsties salvatges, en particular de les mones, vulgarment dites los simiots, que tants anys havia patit la terra i vall d'Arles, de la qual tribulació totalment foren deslliurats per sempre, perquè arribats que foren los sants, los sentien ulular los de la vila, a grans veus, despedint-se de tal manera que mai pus han aparegut, per la memòria dels quals ne feren gravar dos de pedra picada a la porta de l'església dels monestirs, dels quals avui en dia estan pintats amb unes criatures en les mans com qui les estan menjant. I per lo discurs gran del temps i per la pluja que sobre d'ells cau, han perdut ja de la ferocitat i bravesa amb la qual los pintaren.
2: La llegenda dels simiots és força ancorada a Arles i se'n troben finalment poques referències a altres llocs. I no apareix a cap rastre dels escrits místics del segle XII i XIII, el que fa pensar que aquesta història va sorgir d'allà mateix, a Arles, veieu, del propi monestir. La llegenda que serveix com a propaganda per incitar els creients a venir al Vallespí, per què no? Perquè venguin a adorar les relíquies que el monestir conservava. Promoció del turisme de pelegrinatge en un moment en què el monestir és en plena expansió i que hi veuen una oportunitat per omplir les caixes amb les aportacions financeres dels malalts i dels devots.

0: La mirada de l'expert.
1: L'expert del dia és el Jordi Ardanuy, professor a la Universitat de Barcelona, historiador de la cultura i autor del llibre Els simiots, història, llegenda i perspectives contemporànies, que trobem a les edicions AG Editors. Jordi, bon dia.
2: Bon dia.
1: Jordi, sovint les llegendes, els mites, deixen rastres en els noms de llocs, en la toponímia. És el cas pels simiots?
2: Algun rastre existeix, no és que siguin molt presents, però, per exemple, a la Roca de l'Albera tenim la Font dels Simiots, que avui en dia encara es pot visitar perfectament i, a més, està etiquetada d'aquesta manera, com a Font dels Simiots, i és una petita excursioneta que val la pena de fer.
1: I res més fa? Cap altra referència?
2: Evidentment, hi ha les referències a carrers dels Simiots, en alguna, doncs, el Rosselló i el Vallespir, però són el nom del carrer, vull dir, no és una marca de llocs que identifiqui alguna cosa concreta. Jo l'únic que conec, almenys, és aquesta, la Font dels Simiots.
1: I l'etimologia ha quedat ben bé aclarida o no?
2: Sí, a veure, almenys això sembla en els especialistes en etimologia. Clar, el terme simiot, un pensa immediatament en simis, però en realitat el terme sembla que procedeix de les variants dialectals de Ximeneia. Ximeneia, Ximeneia, Ximeneia, Ximiot, fins i tot després, posteriorment. Avui en dia els fumerals o les ximeneies nosaltres les tenim totalment incorporades, però és un element que no va ser incorporat fins pràcticament a la zona, per exemple, del Rosselló i el Vallespir, que les cases de pagès tinguessin, això no és pràcticament fins al segle XIII, finals del XIII o principi del XIV, que és precisament quan comença a aparèixer el terme aquest. I és quan apareixen també els simiots, perquè antigament no hi ha cap referència anterior. Per tant, sembla que és la paraula que fa referència al fumeral, doncs al lloc per on pot sortir el fum, que en ser una obertura era un lloc on podien entrar, doncs, mals esperits, on podien entrar éssers problemàtics, per dir d'alguna manera. Pensem que sempre les portes, les finestres, i quan apareixen les xemeneies, són llocs on la gent té la por de que puguin entrar, doncs, éssers estranys, mals esperits, etcètera, etcètera. Després, amb el pas del temps, aquesta por es trasllada a les bruixes, que es diu que entraven per la xemeneia, però en aquell moment el concepte de bruixeria encara no estava totalment desenvolupat, en el sentit modern, després de les persecucions, etcètera, etcètera. I, per tant, els éssers aquests que entren per la xemeneia, aquests éssers eren els simiots. Faig un aclariment. Per què acaba sent simiot? Perquè hi entra l'Església, que eren les persones il·lustrades de l'època, les persones que sabien escriure, i, clar, es troben davant d'un terme que no coneixen, que és el terme aquest, doncs, ximiot, ximeneia, etc, que cada poble i cada persona pràcticament la pronunciava diferent perquè era un concepte totalment nou, i manlleven un terme procedent del món culte. I el que més s'assemblava del món culte, del món del llatí, per dir d'alguna manera, era el terme ximiot. I per això queda fixat en els escrits com a terme ximiot. Però és, diguem, un manlleu d'un concepte que no era el que corresponia.
1: I tenim rastre d'algun text o en tot cas...
2: A veure, els primers textos que tenim ja són del segle XV. Fins abans del segle XV no hi ha absolutament cap text escrit que faci referència als simiots. I ja apareix com amb terme simiot, precisament com un terme ja culte, un terme que m'han llevat la paraula del llatí. Bé, en aquest sentit hi ha una cosa molt interessant, i és que hi ha la llegenda daurada de la vida dels sants, doncs hi ha una versió que està escrita a la Catalunya del Nord, és a dir, hi ha a la segona part del segle XIII, i allà es fa referència als sants Abdó i Senen. Aquest llibre, escrit, ja dic, a final del segle XIII, no hi ha absolutament cap referència a que aquest trasllat de relíquies i aquesta vinculació amb els simiots, la qual cosa prova que a finals del segle XIII la llegenda dels simiots i de Sant Abdó i Sant Senen encara no estava desenvolupada. I és el segle XIV

0: quan es desenvolupa lligada en aquests temors i en aquestes pors, doncs, a que entrés un ésser estrany per un forat nou, com era la xemeneia, que fins feia poc no existia. Torno a insistir, fins al segle X no apareixen a cap lloc les xemeneies. És al nord de França, que són els llocs en què històricament sembla que es van implantar per primera vegada, i amb el temps van anar baixant i instal·lant-se més llocs. Primer només a les cases amb molt poder econòmic, al palauets, etcètera, etcètera. I després es va incorporant. Però clar, de sempre, les finestres, les portes, els llocs que donen accés a l'exterior han estat un problema. La gent ha hagut de protegir-se tant físicament pel fet de que podien ser, doncs, hi haguessin individus amb males intencions, com també espiritualment. Hi havia que protegir-se.
1: Més en sap alguna, qualque llegenda, on un senyor hagués entrat per la xemeneia? No.
0: Les llegendes que hi ha són, sí que n'hi ha algunes, però són bastant modernes, no són recollides d'aquella època. Doncs tant en Joan Amades com en Rossend Serra Pagès recullen algunes d'aquestes llegendes, però són molt posteriors, amb la qual cosa són llegendes creades no a partir de la idea aquesta inicial, sinó recreada ja amb un context una mica més ja treballat, per dir d'alguna manera. El Rossend Serra Pagès, per exemple, el 1927 deia que els simiots eren un tema pràcticament oblidat de la memòria mítica catalana. Això ho deia doncs, fa pràcticament 100 anys i és així. De totes maneres, sí, hi ha alguns escrits, per exemple, Serra Pagès en recull algun, de simiots entrant per les xemeneies, sí, efectivament. La gent ha desenvolupat moltes formes de protegir-se. Es protegia a la nit quan un se'n anava a dormir, doncs si quedaven cendres o quedaven coses, doncs s'utilitzaven els estris de la llar, s'utilitzaven doncs, posant creus i altres formes de protegir perquè no entrés res per la xemeneia, perquè era la por de que a través d'un forat es pogués entrar alguna cosa negativa.
1: Aquí a Rosselló tothom coneix la celebració de la rodella a Montbolú. És relacionada amb els simiots? És que s'inscriu dins la tradició dels exorcismes?
0: Sí, en certa manera sí. És a dir, les rodelles aquestes, hi ha altres punts de l'estat francès o Occitània, etc. Hi ha altres llocs que la tradició potser no està tan viva com passa a Montboló, però el fet de que es relacioni directament està en el fet de que la pròpia llegenda parla doncs, de l'aparició en un moment determinat d'un simiot i com es relaciona doncs, amb aquest element, no? Clar, aquest element cal veure'l com un altre sistema de protecció, en aquest cas una protecció doncs, evidentment cristiana i el fet de que després doncs, la rodella aquesta, doncs, els trossos siguin repartits i la gent se'ls pugui endur a casa, etcètera, doncs evidencia doncs, un sistema de protecció davant de qualsevol mal, però també específicament dels simiots, que era un dels mals ben arrelat a la zona aquesta que estem parlant del Vallespir i per extensió també el Rosselló i altres regions muntanyenques, perquè la tradició parla sobretot algun lloc del Pirineu, del sud del Pirineu, també parla d'algun lloc de presència de simiots, com podria ser Núria o algun lloc, però són llegendes molt llunyanes amb el temps.
1: Molt bé, crec que ho hem dit tot. Moltes gràcies. Per cert, on trobem el llibre sobre els simiots?
0: Sí, abans es venia per altres canals comercials, però actualment el llibre es pot comprar a través d'Amazon. És molt fàcil. Si es posa a Amazon, es busca simiots, o es posa el meu cognom Ardanui, o qualsevol cosa per l'estil, doncs és molt, molt fàcil de trobar si algú li interessés.
1: Molt bé, sí. Els simiots, història, llegenda i perspectives contemporànies. Moltes gràcies encara, Jordi Ardanui. Fins una altra. Adeu.
0: Adeu, fins una altra.
2: Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiri. Good luck, we're above when I shake hands.

0: Per accompagnar-nos cap a Atlas, hem sentit la cançó, Els Busguzu, cantada per la Gemma Abrier de l'àlbum Monstres, i tothom ha reconegut el Ball de l'Os, interpretat per la Cobla Perpinyà. Albert Palmiès cantava el Goig de Sant Abdon i Sant Senen, i per acabar, hem sentit Xim Xim Xim, la cançó de l'Escura-Ximeneies del film Mary Poppins.
1: Adéu, fins aviat!
0: Fins aviat!
2: Mites i llegendes. Una passejada pels països catalans i més enllà, acompanyats pels nostres herois i mites més coneguts, o no tant.
3: Radio Arrels, Alenyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 22 d'agost del 1981 neix Joan Enric Barceló, del grup Els Amics de les Arts. El músic, cantant i compositor de Vidreres va estudiar filologia anglesa i també és diplomat en interpretació pel Col·legi de Teatre de Barcelona. Amb tres altres companys que va conèixer a Barcelona durant els estudis, crea el grup Els Amics de les Arts. Era l'any 2005 i toca la guitarra acústica, a més de cantar. El grup es va donar a conèixer a partir del concurs Sona Nou. El Joan Enric Barceló també ha publicat un llibre, Morir sabent poques coses. Escoltem ara el tema Allà on volia, del grup Els Amics de les Arts.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Garance, tinc 9 anys i mig i el que m'agrada més a l'estiu són les vacances i els càmpings perquè tinc més llibertat.
2: Odebla. Tu sal i gelatxo. Jo he de xucar. Again, Jonas.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: A Tesà, 95.

0: puisque te voilà, te voilà.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 10.
4: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui parlarem de Pai Agustí i d'una cançó d'en Joan Pau Giner, Pai Agustins de l'estiu. Pai Agustí és una paraula deliciosa, un rossellonisme per designar el que és una llagosta, un saltamartí al sud. De fet, és un mot creuat, un mot maleta, constituït de pantigana i de llagosta, o sigui, etimològicament, de mus ponticana, rateta o cinglantana, i locusta, llagosta de mar o de terra. Aquesta barreja de sentits i de territoris entre mar, muntanya, rèptil, insecte, dona encara més sabor a la cançó del Joan Pau Giner, publicada el 1978 a l'àlbum Adiu, se va. No vaig conèixer personalment en Joan Pau Giner, i el poc que en sé el dec a l'amistat d'en Pere Figueres, l'Esteve Sabenc, i la feina encomiable de l'Esteve Valls dins del marc de Cinglantana Sound, ara la casa del so d'Elna. En un temps en què es multipliquen les protestes contra el turisme massiu de temporada a Mó, a Palma, Barcelona i arreu dels països catalans, paga la pena tornar a la cançó Pai Agustins de l'estiu, sobre el qual la Marta Serra Serra va escriure un bon article el 2019 a La Directa. Una cançó breu i tendrament irònica sobre els turistes que venen a la costa rossellonesa els mesos de juliol, agost i setembre. Aquests parisencs blancs i que repeteixen els embussos de cotxes que viuen cada dia. No tenen cara ni personalitat. Para-xocs i para-xocs, Pai Agustins de l'estiu, i quan se'n van, pensen en l'any que ven. La cançó és una joia poètica, escrita en heptasíl·labs, versos d'art menor de set síl·labes, ens entra directament dins del cor, amb la guitarra i la veu d'en Joan Pau. Pai Agustins de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la brasa del sorral. El mot de Pai Agustí fa gràcia perquè fa pensar en les plagues de llagostes per una part i en els paiagos per l'altra. Però aquests no són pas nois d'aquí, són paiagustins que prendran el sol fins a quedar-se tan vermells com les llagostes de mar cuites. Rara la ironia, hi ha molta humanitat i molta empatia per aquests damnificats de la terra que no tenen pas la sort de viure a la nostra terra. A la meva mare, la Marisa Guastaví, li agradava molt aquesta cançó que li feia pensar en la seva germana gran, la Magui, que vivia a París i que baixava cada any amb el marit i les filles a l'agost para-xocs contra para-xocs. Pai Agustí, una paraula de Catalunya Nord, del nostre estimat País Català i de nos Pirenes Catalanes. Que tingueu un bon dia.

escapats d'una galera per un mes de llibertat. Para-xocs i para-xocs, pallagustis de juliol, i quan se'n van pensen l'any que ven, com ha fet vent iran d'un altre banc. Pallagustis de l'agost, assedegats d'aigua blava, cap torrat com una fava dins la brasa del sorral. Para-xocs i para-xocs, pallagustis de l'agost, i quan se'n van pensen l'any que ven, com ha fet vent iran d'un altre banc.

0: que venen per les bremes i els que venen pel llac, per el sol o per el sol. Nos arriben homes nous. L'altre dia a Sant Cebrià n'hi havia un que parlava català. Para-xocs i para-xocs, pallagostis de l'estiu. I quan se'n van, pensa l'any que ven, com ha fet vent, iran d'un altre banc. Para-xocs i para-xocs, pallagostis de l'estiu. I quan se'n van, pensa l'any que ven, com ha fet vent, iran d'un altre banc.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Pol, tinc 10 anys i mig i el que m'agrada el més dins l'estiu hi ha dues coses: escriure el meu manga amb el meu company, que es diu César i que és aquí, i fer footing de 6 km i mig.
2: Una gran nación como es España, 3.000 años de historia, eso es lo que tienen que saber los niños.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui som a la Ribera d'Ebre, al poble de Miravet, on dalt d'un turó que observa la vall i el majestuós riu, trobem un dels exemples més importants de l'arquitectura militar templera d'Europa, el castell de Miravet. Quan Ramon Berenguer IV va conquerir aquelles terres als musulmans, va fer donació d'aquest espai a l'ordre dels templers, que sobre una antiga fortalesa andalusina van construir un castell romànic de nova planta, seguint la tendència dels monestirs cistercencs i que es convertiria en el primer castell convent de la península. Miravet seria un dels punts centrals de l'ordre del Temple, des d'on es comandarien les seves nombroses possessions a Catalunya i Aragó, com la comanda de Perpinyà o la de Masdéu, les dues al Rosselló. Quan el 1307 el papa va ordenar la detenció dels templers, Miravet va ser una de les fortaleses que més va resistir, però va acabar caient i passant en mans de l'ordre de Sant Joan de Jerusalem. El castell de Miravet ocupa una superfície de 12.500 metres quadrats sobre un penya-segat que domina la via de comerç més important del nord de la península, el riu Ebre. Les seves dependències podien acollir un seguici de 100 homes, entre cavallers, sergents, escuders, criats i servents. La seva arquitectura és innovadora en el context de l'època, essent més gran i costosa que les altres del seu temps. Es tracta d'un dels primers castells articulats al voltant d'un pati central, amb la distribució pròpia d'un monestir cistercenc. Actualment, el castell de Miravet és un museu i és un dels punts més destacats de la comarca i d'aquest poble situat al Riberal de l'Ebre. Al poble de Miravet s'hi organitzen diferents cicles d'òpera i el 2024 van estar dedicats a dos centenaris, el de la mort de Puccini i el del naixement de Maria Callas, encara que de fet feia 101 anys que havia nascut Maria Callas. Avui sentirem la soprano greco-americana interpretant el paper de Lauretta a O mio bambino caro, un dels extractes més coneguts de l'obra de Puccini.

0: Era Maria Callas interpretant O mio bambino caro de Puccini.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels. A Forques, 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
0: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.
0: Ràdio Arrels.

Això és La Flama, una de les cançons més conegudes d'Obrint Pas i que comença recitant aquests versos de Vicent Andrés Estellés. Una cançó d'Obrint Pas que va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja d'ska, hardcore punk, rock, reggae i folk i amb melodies i instruments tradicionals. El grup va sorgir en un context als anys 90 en el qual el rock català estava molt institucionalitzat i es va començar a crear una corrent a la contra amb cançons amb molta càrrega discursiva i una ideologia anticapitalista i independentista. A més, són l'emblema d'una generació nascuda després de la mort de Franco que viuen la joventut en un context molt diferent del que havien viscut els seus pares i que eren la primera generació que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Obrint Pas es va formar el 4 de novembre del 93 amb un grup d'amics, Xavi Sarrià, Josep Pitarch i Carles García. Més enllà del seu estil combatiu, emmirallat en el rock radical basc dels anys 80, Obrint Pas va marcar una època amb la incorporació d'instruments tradicionals catalans, com la dolçaina o la gralla, a cançons de nova creació. Aquest grup valencià anunciaria el 2013 una aturada temporal indefinida que s'acabaria concretant amb 3 concerts durant el 2014. Des d'aleshores el grup no ha tornat a tocar, però ha estat molt influent per l'escena musical valenciana i catalana de principis del segle XXI, amb grups com La Gossa Sorda, Espancat, La Raïz o Zoo, d'entre altres.

0: I amb Tornar a casa, de l'àlbum La Flama, d'Obrim Pas, hem arribat a aquests 10 minuts amb un dels grups valencians que han marcat la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrim Pas.
1: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

res. Agafem-nos a la vida amb alegria, amb optimisme. I creieu-me, creieu-me, no feu disbarats. Jo us asseguro que si us matéssiu, us empenediríeu tota la vida. Tota la vida. Tota la vida.

0: petites veus de Reus.
1: Mandy me dit que Chrisley tinc 8 anys i demi. M'agrada l'estiu perquè el 11 juliol és el meu aniversari i perquè m'agrada anar a la plage i a la piscina.

0: Bon estiu a Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

seient de senyor tal. Sant Pere, mirant-se el deia, les dretes que fluixes són, d'una forta

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Tots els meus nets i els meus fills que no em

capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor. No guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina.

0: Barques i joguines m'escalfen el cor.
1: Aquestes vacances, escolta, Radio Arrel.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia.
3: Arriba el moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
4: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués, de Ràdio L'Escala.
5: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
6: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada d'havaneres de l'Escala, avui posant rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem!
7: Sons a cau d'orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
6: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Abans els hi deia una cantada accidentada perquè els grups cantaven dalt d'una barca. Va entrar un xic de mal temps i la cantada es va haver d'acabar abans d'hora perquè no passés mals majors. El grup Arrels de Terra Ferma, amb la lletra A, que l'hem escoltat, amb aquest tema, Terra Ferma. I anem amb la lletra B i un grup que hi ha participat diverses vegades, molt estimat, a la Vila Escalenca, ja que a part de la cantada també ha participat amb la festa de l'anxova. Ells són Barca de Mitjana i l'escoltarem amb un so que a mi em va fascinar la primera vegada que el vaig escoltar. És el so Maresme. I ho farem amb aquest tema, Aurora.

Hem escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

Acabem d'escoltar aquesta cançó molt arrelada a la vila de la Mar d'Amunt, a Cadaqués, per al grup Cap de Creus, Espinzell d'en Cruanyes. Anem ara amb el primer grup escalenc que hi trobem en aquest abecedari, amb la lletra E, que va participar a l'any 1983, tan sols una única actuació, i amb una cantada que es va aprofitar per fer-la dins el marc de la Festa Major escalenca. Ells són, com els deia, Estrella de Mar, i escoltarem aquesta Cançó de Mariner.

Hem escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser en Llucià Carbó i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998. I els hi va agradar tant participar en aquesta cantada de Veneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi a l'empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema a aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels pescadors amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol amb Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

Hem escoltat les veus dels pescadors amb Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglan. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La Noia.

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, pa-quiri, pa-quiri, va.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els haig de dir, també veuran que ens saltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina d'Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

Hem escoltat aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca, no totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el Tresor de l'Escala. I què és el Tresor de l'Escala? Escoltin, que en sortiran de dubtes.

Saps-lo bé que et tractaran. Et rentaran ben neta i t'esgallaran. T'ompliran de salmón i el teu brou guardaran dins d'un pot de vidre amb molta cura. Et posaran i com si d'un tresor es tractés, un bon temps et guardaran.

I si de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran enlloc més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

Hem escoltat per al grup Roses Canta La Coloma, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier. De la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada d'Havaneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

Hem escoltat Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T i trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala guió Torroella, perquè a Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la Cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i ens portarà la beguda oficial de la cantada d'habaneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades d'habaneres. Ens portaran aquest tema, Bon Cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que fent ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adeu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Fins ara hem escoltat El moment de les habaneres a Ràdio Arrels.
1: Com cada setmana, sons a cau d'orella amb en Joan Brugués.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Comptine pour une désespérée.

0: Ràdio Arrels. És la una.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.
3: Avui començarem amb un jazz agradable que entra fàcilment, amb melodies sense dificultats, el disc Aire del saxofonista d'Alacant, Quico Berenguer, amb bons músics, convidats, com Amos Hoffman, amb Lut, l'acordionista portuguès Joao Frada o el contrabaixista Homera Vital.

el tema Granadella del disc Aire del 2013 de Quico Berenguer. Del sud del país, Quico Berenguer és d'Alacant, cap a Barcelona, on va néixer l'any 80 la contrabaixista Caral Camps, una de les dones que compten més en el jazz català. Se la pot escoltar en diverses formacions. Aquí l'escoltarem en format de trio amb el pianista Bernat Font, també de Barcelona, i el guitarrista de Kansas City, instal·lat a Barcelona, David Mitchell. El disc Triple Threat és un homenatge a contrabaixistes que han marcat la història del jazz com Ray Brown, Oscar Pettiford o Sam Jones.

que Triple Tree de Caral Camps del 2017. I per acabar, un tema molt escoltat, el Take 5 del saxofonista Paul Desmond pel disc Time Out del quartet de Dave Brubeck l'any 1959, convertit després en un gran estàndard del jazz. L'escoltarem amb la guitarra de George Benson en un concert al Carnegie Hall de Nova York l'any 1977.

0: cèlebre Take Five amb George Benson en un concert que va fer al Carnegie Hall de Nova York el 1977. Abans hem escoltat el saxofonista d'Alacant, Quico Berenguer, i la contrabaixista de Barcelona, Caral Camps.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.

la bachateta catalana. Figa Flava, Xero Cartiti, Dei, Dei, Dei, sempre per la companyia. Presenta arriba la invitació, pues.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ningú no representa els orfes d'Occident.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic César, tinc 11 anys. El que m'agrada de fer a l'estiu és dibuixar, me banyar i fer el manga amb el Pol, que és el meu amic.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
0: Ràdio Arrels.
3: Vin de clàssica, Berenguer Vallespí.
4: El concert per piano número 8, Mozart el va escriure el 1776, doncs tenia 20 anys. Era a Salzburg i havia tornat amb el seu pare d'una visita a Itàlia. El va compondre per una jove comtessa, la comtessa Lutzow, que era neta de l'arquebisbe de Salzburg. Mozart treballava per ell. És un concert que no és fàcil pel pianista, cosa que fa pensar que la comtessa era prou hàbil per interpretar-lo.

L'Allegro, el primer moviment del concert per piano número 8 de Mozart, amb Murray Peraia, amb la English Chamber Orchestra. Rachmaninoff va compondre 14 cançons, o romansos. La 14a és Vocalise, publicada el 1912, per veu i piano, sense lletra. Es canta amb una vocal, la que vol l'intèrpret. Generalment es canta amb la A. Se n'han fet molts arranjaments per orquestra, conjunts de cambra, per instrument, solista i piano. Nosaltres l'escoltem per violoncel i piano.

vocalitza la número 14 de Rachmaninov amb Misha Maisky i Pavel Gililov. I acabarem amb un dels quadres del ballet Appalachian Spring d'Aaron Copland, estrenat el 1944 amb un gran èxit. Copland volia fer una música que vingués del poble americà, inspirada en la música tradicional d'aquell moment. El ballet explica la història dels pioners americans a principis del segle XIX.

0: elle était charmée.
1: Petites veus de Reus.
2: Jo me dic Ziad, la meva edat és 8 anys. Jo m'agrada l'estiu perquè hi ha la platja, hi ha la piscina.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Escolta Ràdio Arrels tot l'estiu. Vin de jazz, Berenguer Ballester.
3: Avui piano, guitarra i violoncel. Comencem amb el disc Voice de la pianista japonesa Hiromi, publicat el 2011. És el primer del Trio Project amb Anthony Jackson al contrabaix i Simon Phillips a la bateria. La pianista, en el moment de la presentació del disc, va explicar que per ella la veu autèntica de les persones és la que expressen les seves emocions, més que la pròpia veu amb mots. Així passa també amb la música instrumental, diu Hiromi, que escoltem amb el tema Now or Never.

el disc Voice del 2011 de la pianista Hiromi. Un homenatge musical a John Lennon, el guitarrista Bill Frisell va fer un disc l'any 2011 interpretant 16 de les cançons de Lennon amb els Beatles d'una manera molt suau, lírica, tranquil·la, amb el guitarrista Greg Lake i el violinista Jenny Scheinman.

El disc All We Are Saying 2011 de Bill Frisell era una cançó de John Lennon, In My Life. L'any 1978, el violoncel·lista Yo-Yo Ma va recollir en tres discos el que es va dir l'essencial Yo-Yo Ma. Una trentena de temes, Bach, Brahms, Vivaldi, temes també d'Astor Piazzolla, hi havia música tradicional xinesa i jazz. Com aquesta cançó de Cole Porter dels anys 30, Anything Goes, que tants cantants, Frank Sinatra, Tony Bennett o Lady Gaga, han interpretat.

0: Anything Goes, una cançó de Cole Porter, del disc d'Essential Yo-Yo Ma del 78, evidentment amb el violoncel·lista Yo-Yo Ma. Abans hem escoltat la pianista japonesa Hiromi i el guitarrista americà Bill Frisell.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Salses, 95. La cançó

0: aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus de Reus.
1: Bon dia, me dic Ryan, tinc 8 anys, en l'estiu m'agrada tot.

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.
3: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
4: ...1856, el navarrès Pablo de Sarasate té 12 anys i entra al Conservatori de París gràcies a una beca donada per la reina d'Espanya, Isabel II. 5 anys després té el primer premi de violí en aquest conservatori. Durant 30 anys farà gires per tota Europa i els Estats Units. Molts compositors fan obres per ell. Sarasate va compondre també una cinquantena d'obres, evidentment per violí i per violí i piano, destinades sobretot a fer demostracions i efectes violinístics. De les seues danses espanyoles, la més celebrada és el Zapateado.

Zapateado, de Pablo de Sarasate, amb Sarah Chang i Sharla Abramovich. Chopin va acabar de compondre els seus tres valsos el 1838, l'any del seu viatge a Mallorca amb George Sand. Té 28 anys. Dels tres valsos, el seu preferit era el segon. És el que escoltarem. És un vals lent, melancòlic, una de les músiques que sona al film de Polanski, El pianista.

el segon dels tres valsos de Chopin amb Ingrid Filter. L'estrena de La força del destino de Verdi es va fer al Teatre de Sant Petersburg el 1862. De fet, era un encàrrec d'aquest teatre. Va ser un èxit de públic i de crítica, tot i que n'hi va haver que van dir que era massa llarga. 7 anys després, Verdi va afegir a l'òpera la Sinfonia. La va compondre no només com a preludi, sinó també com a composició separada, i ràpidament va entrar als programes dels concerts.

0: la Sinfonia de la Força del Destino de Verdi amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Lamberto Gardelli.
1: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Pontellà, 95.

merda, agonitzant que s'esquerda, sembla que em penja i despenja davant dissabte i diumenge.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, me dic Anaïs, tinc 8 anys i m'agrada l'estiu perquè hi ha la piscina.

0: Ràdio Arrels.
1: A Illa, 95.
2: Al voltant ho veig tot girar. Estem ben bé al mig de l'huracà. Tenc els ulls i ho veig tot més clar. Cercles que ens volen arrossegar.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
4: El guitarrista George Benson va fer el 2013 un disc homenatge a un dels cantants més populars del segle XX, pianista de jazz i després cantant. Va aconseguir una enorme popularitat cantant boleros i cançons mexicanes, Nat King Cole. George Benson, a més de tocar la guitarra, en aquest disc canta també els èxits de Nat King Cole. En aquesta cançó que escoltarem i que recordareu ràpidament, hi canta també la seva filla i hi ha un invitat de marca, el trompetista Wynton Marsalis.

aquest èxit de Nat King Cole amb George Benson i Wynton Marsalis del disc Inspiration, un homenatge a Nat King Cole publicat el 2013. Un dels saxofonistes més populars pel seu jazz suau, un dels primers a fer un jazz rock lleuger, Grover Washington Jr. Als anys 80, els seus discos es venien per centenars de milers de còpies. Va morir el 1999, en plena glòria, va patir un col·lapse cardíac quan estava a punt d'iniciar un espectacle. El disc que escoltarem, Read Seed, és del 1978.

Grover Washington Jr. del seu disc Rich Seed del 78, i per acabar un disc del 2001 d'un trio liderat per un bateria, el Daniel Friedman Trio, amb el pianista Jason Lindner i el baixista Omer Avital. Friedman i Lindner, que ja tocaven junts, van conèixer Omer Avital quan tots plegats es movien per l'escena jazzística de Nova York als anys 90. Daniel Friedman és un músic, com tants altres, que apropa el jazz i les dites músiques del món.

0: Montuno Picasso és un tema del disc del trio de Daniel Friedman, Jason Lindner i Homera Vital. Abans, l'homenatge de George Benson a Nat King Cole i després el saxofonista Grover Washington Jr.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'Arrels.
1: Em dic Nusra, tinc 8 anys. M'agrada l'estiu perquè hi ha el meu aniversari i perquè podem se banyar.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances...
4: Escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: La soprano catalana de Manresa, Núria Rial, des que es va instal·lar a Basilea, a Suïssa, s'ha fet un lloc al panorama líric europeu. S'ha dedicat sobretot a la música del Renaixement i del Barroc. El 2012 va guanyar el Premi a l'Artista Femenina de l'Any i el Premi al Millor Disc d'Òpera per un disc d'àries de Telemann. Escoltarem una ària d'aquest disc amb Júlia Schröder, primer violí i directora de l'Orquestra de Cambra de Basilea, la veu, doncs, de Núria Rial.

una de les àries de Telemann amb la soprano Núria Rial i Julia Schroeder, primer violí i directora de l'Orquestra de Cambra de Basilea. És una composició de finals del segle XIX. És una música fora del seu temps i una de les peces per piano més escoltades i utilitzades per acompanyar diferents formats artístics. Les Gimnopédies d'Erik Satie, el mateix compositor, les va qualificar de música de mobiliari. Podien servir de música de fons, va dir. Debussy, per ajudar el seu amic, les va orquestrar, però ha quedat sobretot la música per piano.

La primera gimnopedia d'Eric Satie amb Pascal Roger. Paul Wittgenstein, el germà del filòsof, era pianista i durant la Primera Guerra Mundial va resultar ferit i li van haver d'amputar el braç dret. Acabada la guerra, va voler continuar actiu com a pianista i va encarregar a diferents compositors obres que ell pogués tocar només amb la mà esquerra. Britten, Strauss, Hindemith, Prokofiev, Ravel ho van fer. Escoltarem la segona part del concert per piano per la mà esquerra que Ravel va acabar el 1930.

0: La segona part del concert per la mà esquerra de Ravel amb Robert Casadesus i la Philadelphia Orquestra dirigida per Eugène Ormandy.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Vilanova de Reó, 95.
3: Et prometo que tot el que fas ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

Tinc roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen

0: petites veus de Reus.
1: M'ha dit que Tomàs tinc 9 anys i m'agrada l'estiu perquè puc anar a la piscina.
2: Pot ser que sí, Vicenç, que tenies raó. Ara farà 10 anys de fuig al Rosselló. Tu deies que la terra li arracà el pa.

Vicenç, té amor per tu sol. T'escric avui, Vicenç, com guaire de germà, per te dir el turments del país català.

diners i ses figues madures. Tot ha sigut venut a un estranger ric que n'ha fet cases mortes que dormen tocant ric.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
4: Els 20 de jazz d'avui, amb jazz europeu, amb un contrabaixista, un harmonicista i un guitarrista. El contrabaixista parisenc, de família catalana, Reno García Fons, passeja per la seva ciutat natal en el disc que ha fet el febrer 2017. Amb el seu contrabaix de 5 cordes, és la seva particularitat, i la col·laboració de dos altres molt bons músics, com són Stefan Caracci, el vibràfon i la bateria, i David Benitucci, a l'acordió, ens porta per diversos indrets del seu París.

Les Écoliers de Reno García Fons, el seu disc La Vie de Bon Soir del 2017. Toots Thielemans, desaparegut l'agost del 2016 als 94 anys. El músic que va introduir aquest petit instrument que és l'harmònica en el món del jazz. Una cosa és que els bluesmen l'utilitzessin i l'altra que un músic de jazz ho fes. Thielemans va estar tocant i fent concerts fins 2 anys abans de la seva mort, doncs fins quan tenia 92 anys. El 1990 va publicar el disc Footprints, on hi havia aquesta coneguda peça del compositor Erik Satie.

La gimnopèdia número 1 d'Eric Satie amb la versió jazzística de l'harmonicista Toots Thielemans. I avui acabarem amb un dels músics més internacionals dels Països Catalans, el guitarrista valencià Ximo Tabar, un músic que reivindica el so mediterrani. Diu: el so mediterrani té un caràcter lluminós. El jazz i el blues estan més lligats al lament. És el que diu Ximo Tabar, que escoltem en el seu disc Soleo del 2016.

0: Jaco Opus Town, de Ximo Tabar, del seu disc Soleo, abans el contrabaixista Reno García Fons i l'harmonicista Toots Tillman.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels, a Cabestany, 95.

0: moltes veus d'arrels.
1: Em dic Iyad, tinc 8 anys, m'agrada la ser perquè puc anar a la piscina.

mitjan del segle XIX i principis del XX, una colla de poderosos, amb aires de pares de la pàtria i botits pel benefici del treball d'altri, es giren de nou cap una llengua i un país, el català i Catalunya, que en èpoques més perilloses havien abandonat per tal d'estar bé amb els seus clients i dominadors. Una llengua i una cultura que, val a dir, el poble mai havia deixat de viure amb tota naturalitat. En base a això, aquesta elit es dedica a buscar i endosar-nos una sèrie d'essències que diuen extreure del passat. Gent assenyada, gent treballadora, cristians industriosos, impertèrrites estàtues de marbre com aquelles que recentment havien trobat Empúries. Ah, i sobretot, pactistes.

potser les coses no eren tan diferents d'ara. Catalunya era un país cada cop més escalfat. Homes i dones desplaçats de la seva terra en busca d'una vida millor. El control moral d'una església cada cop més contestada. Sous baixos. Patrons enriquits desmesuradament. Què us hem de dir? Anem a cercar-ho. Busquem-ho a les lletres, a les estrofes, a les tornades. Elles ens porten directament al missatge. Si el

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arriba el moment 100% americà a Ràdio Arrels. Ruta 66, amb Pitu Dos Santos.
3: Ruta 66.
4: Hola família, sóc en Pitu Dos Santos i això és la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i un cop d'ull als èxits del passat. Sigueu benvinguts i espero que disfruteu de la selecció musical d'aquesta setmana. Avui viatjarem des de la Gran Bretanya fins als Estats Units. Esteu preparats? Doncs vinga, som-hi! Comencem!
5: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Too Dangerous és una de les noves cançons de Cheese Kane, una noia anglesa que practica el hard rock melòdic amb aires dels 80, tot i la seva joventut. Aquí a la Ruta 66 la seguim des del seu debut ara fa 4 anys. I ara arriba el seu tercer àlbum d'estudi. La següent que punxarem dona títol al disc, Reckless.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

Long Gone és una composició dels anys 80 de Lou Gramm, ex-vocalista dels Foreigner, que va deixar durant dècades al calaix un munt de cançons. Ara, aquest 2026, l'ha recopilat i editat. Release It és el títol d'aquest treball, que inclou 10 tracks. En una d'elles participa Vivian Campbell, dels Def Leppard, la que s'anomena Young Love.

Tie Your Mother Down, composició de Brian May per la seva banda Queen, d'això fa 50 anys. A Day in the Races, el cinquè àlbum de la banda anglesa, es va editar l'any 76. 10 cançons de hard rock, 5 van ser triades com a single. Com aquesta que va escriure el vocalista Freddie Mercury. Parlem de Somebody to Love.

One Vision. Continuem amb els aniversaris dels àlbums de la banda britànica Queen. Ens trobem a l'abril de l'any 1986. En aquest cas, ens trobem amb un disc que inclou pop rock, ideal per les emissores de freqüència modulada del moment. A dins trobem himnes com Friends Will Be Friends i la que dona títol a tot el registre, A Kind of Magic.

The Other Side of Blue. Ha tornat la cantautora de Kansas, Melissa Etheridge, la que vam d'escoltar a duet amb Chris Stapleton, un dels més destacats artistes de country blues. Rise és el títol del seu 17è àlbum d'estudi. La rockera s'acosta més al country rock i a l'americana en aquest treball, amb la producció de Shooter Jennings, fill del legendari Waylon. Anem per la segona de Melissa Etheridge, Been Alive.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a l'estadi Gilbert Brutus per aquesta 24a jornada de Superliga que veurà suposar els Dracs Catalans contra l'FC. Avui és un partit una mica important. Important per què? Perquè és un final de temporada. Els Dracs tornen a Brutus després de dos desplaçaments consecutius, a Huddersfield i al Caire. És important pels catalans de venir a acabar bé aquesta temporada. Per què s'ha d'acabar bé? Perquè el John Cartwright acaba de prolongar el seu contracte i el tècnic vol donar una continuïtat i iniciar els bons hàbits als seus jugadors. Per tant, és important de donar constància d'esforç durant 80 minuts per preparar el futur. Els catalans, recordem que són 8è a la classificació, amb 18 punts, i jugaran contra l'FC, que estan 12è a la classificació, amb 12 punts. Doncs el que serà important pels catalans és la defensa. La defensa continua sent un punt feble dels catalans a aquesta temporada. N'hi ha prou? No n'hi ha prou de produir bones fases de joc. S'ha de també impedir l'adversari de venir a molestar. Per tant, important de contenir l'adversari. És important de ser capaç de mantenir el nivell d'intensitat, de concentració i el compromès durant tot un partit. Per tant, important per Dracs de guanyar. Perquè han perdut l'últim partit al Caer contra uns del líder d'aquesta classificació, 28-10, i era una miqueta encoratjant, era una miqueta interessant pels catalans aquest partit perquè han mostrat qualitats. Important de continuar. El rival del dia, l'FC. L'FC ocupa la 12a posició. Els black and white, els negres i blancs, també han viscut una temporada complicada. Complicada perquè han mostrat molta dificultats per venir a crear la dificultat dins el camp dels adversaris i han estat posats sovint en problemes. És un equip que pot també crear problemes als seus adversaris. Hem pogut veure a l'últim partit que han estat els últims partits han estat capaços, per exemple, de guanyar Centelens, 32-18. Per tant, és un equip que pot ser trampa. Doncs, important pels catalans avui de respectar aquest adversari i de posar els bons ingredients. També important avui de guanyar aquest partit, perquè recordem que l'últim partit contra aquest equip, els Dracs han perdut 24-20. És important pels catalans d'acabar el partit, de començar el partit avui, com l'han acabat la darrera vegada que han jugat contra aquest equip. Han acabat molt bé el partit, però han pas pogut remuntar. Aquest dissabte els catalans tornen a tenir l'oportunitat de respondre. Un context una mica particular avui. L'entrenador català és l'antic entrenador d'Ell, i també una cosa important que s'ha de dir és que hi ha el taloner català, l'any que ve jugarà per l'FC, i el taloner FC l'any que ve jugarà pels catalans. Per tant, hi haurà un canvi de taloners i sempre és una mica particular en aquests moments. També hi ha una cosa, però ho veurem una miqueta més tard, més en detall, però hi ha el jovenit Escalzí, un jovenet de Perpinyà, un format aquí al club, un jugador de casa, que portarà per la primera vegada la samarreta de Superliga. Per tant, és important pels catalans i per aquests jovenets de mostrar que hi ha una transició que s'està vivint al club, però això en parlarem també una miqueta més tard. Però ara mateix donem les gràcies als nostres patrocinadors.
1: Les opticiens catalans neixen de la unió de dos centres Atol al servei de la Catalunya Nord. Atol Monopticien Perpinyà i Atol Porte d'Espanya, que integra també el centre auditiu català. Professionals compromesos amb la teva salut visual i auditiva, amb un servei personalitzat i productes de qualitat. Els nostres òptics t'acullen de dilluns a divendres, de 10 del matí a 7 del vespre. Opticien català, experiència i proximitat a prop teu.
2: Vols donar un nou aire a casa teva? Una paret necessita color? Un terra que demana renovació? MKP Peinture és el professional que busques. Pintura general, revestiment de sòls i parets, amb un acabat net i precís. Treball seriós, detallat i adaptat a cada projecte. Troba'l a Facebook MKP Perpinyà. MKP Peinture transforma els teus espais.
0: Tornem aquí a l'estadi Gilbert Brutus per presentar aquests dos clubs. El club de l'UFC és un club que busca, que està buscant de recuperar estabilitat. Normalment és un equip que construeix principalment a partir del seu paquet de davanter. És un equip que joga molt físic. L'important, la prioritat és d'avançar pel centre, de guanyar metres després del contacte i instal·lar-se en bona posició sobre el terreny. A partir d'aquí, els seus mitjos poden organitzar el joc i utilitzar el peu per controlar el partit. És un equip que pot ser perillós quan aconsegueix a jugar amb confiança, però també pot patir quan el seu rival aconsegueix accelerar el joc i obligar-los a defensar durant llargues seqüències. És un equip avui que arriba sense cap pressió de classificació. Vol acabar bé la temporada i demostrar a les seves últimes actuacions que poden servir de punt de partida per la setmana, per l'any que ve. L'altre costat, els catalans viuen una temporada de transició. Hi ha hagut molts canvis, tres tècnics d'aquesta temporada i algunes sortides de jugadors. Ha mancat aquest any de regularitat i això ha fet que els catalans han tingut una temporada complicada. Ara el que passa és que el Cartwright ha signat un nou contracte de 2 anys. L'important ara és estabilitzar el projecte, mirar cap a 2027 i aquí veiem que està començant ja a fer jugar molts joves. Això és important i veiem que aquesta setmana hi ha hagut signes importants, com per exemple la firma de Hugo Chizong per tant més temporades. Avui la selecció de Descalzi i també un jugador que havia fet un bon principi de temporada i que han permès d'anar cap a Anglaterra, al Lipovic. Doncs de fet, els catalans estan preparant el futur. Veiem un Espero Bichet sobre el full de partida, un Daguerre Latour. Comencem a també, veiem un retorn de Navarrete. Això vol dir que veiem uns catalans que fan jugar també un Laguerre, un Busquet, un Descalzi. Doncs això són les marques de les temporades que venen. Abans de continuar amb l'estil de joc, només per dir que sentim els anglesos bastant. Han vingut avui a 1.800 persones, molts anglesos avui d'estadi, uns seguidors catalans que ells de moment mostren encara que són presents. A l'estil de joc, en atac és un joc directe i estructurat. L'UFC vol avançar pel centre. Els davanters tenen la missió de guanyar metres i de fer mal a l'adversari. I darrere, un Adam Cisler aporta experiència, organització i és un jugador que li agrada molt també atacar la línia. Atacar la línia vol dir venir a provocar i a jugar dins la defensa per provar de posar els seus jugadors dins els bons intervals per anar a molestar les defenses. En defensa és agressiva i compromesa. Els jugadors juguen els uns pels altres. L'objectiu és de pressionar el portador de la pilota i de fer que els recs, els tinguts, siguin lents. La prioritat per ells avui serà d'impedir que els catalans puguin jugar ràpid. Els catalans, ells tenen un joc de moviment amb iniciativa, molta iniciativa individual. El Lewis Dodd i el Toby Sexton tenen la responsabilitat d'organitzar i de donar velocitat. En defensa, el gran punt serà d'evidència. Important pels catalans de no fer-se de no fer-se foradar, de venir a controlar els atacants, i per això cal, i per això cal una bona comunicació, una agressivitat i de posar molts jugadors dins del rec. Quines són, doncs, en aquest sentit, quines són les claus del partit? Bé, s'ha de guanyar la batalla física avui. L'hem vist. És un equip que l'FC juga sobre la potència física. Doncs, per tant, la batalla física serà la clau. Si els catalans arriben a respondre en aquesta agressivitat i a contenir els grossos anglesos, una bona part del treball serà fet. De guanyar els tinguts. Important, guanyar els tinguts vol dir poder jugar ràpid. Si els catalans arriben a jugar ràpid, aquí serà una bona cosa. Després, aconseguir jugar els 80 minuts i tenir aquesta curra durant 80 minuts. Sabem que de moment els catalans ho han tingut difícil. Els duels avui que s'han de vigilar, Lewis Dodd i Aiden Caesar, els dos mitjos. Aquests, si els veiem molt durant aquest partit, vol dir que l'equip haurà fet la feina al mig i haurà permès als dos creatius, als dos aquests jugadors que tenen velocitat i d'execució, de poder controlar aquest ritme del partit. I aquí serà la clau del partit. I això, si els grossos fan la feina. I el duel avui de grossos serà Allen i SS. Josh Allen és potent, explosiu i amb una agressivitat controlada. És capaç de guanyar línia d'avantatge. SS igual, tenen exactament la mateixa característica, tret que l'SS té més experiència. Ha polit i no puc pas deixar plaça al partit sense parlar del Giovanni Descalzi. Aquest primera convocatòria en Superliga, vintage, pilar, un pilar robust i potent. Ha realitzat un important treball físic durant aquests últims mesos. 14 quilos perduts en 2 mesos.

0: Estem aquí de tornada a l'estadi. Hem tingut un petit problema tècnic. Ara sembla ser que tornem en directe. Aquí hem acabat de parlar del descalzí. Acabem, no sé si heu tingut el temps si hem tingut el temps de poder organitzar tot això, però en tot cas, el cop de xiulet comença ara mateix, d'aquí molt poc de temps, l'àrbitre Sara, una senyora, la senyora Tara Jones, el partit pot ara començar el xut de centre. Serà donat pels anglesos, els tindrem a la nostra dreta i a la nostra esquerra, els catalans, amb la seva samarreta, amb l'escapular groc i vermell. Tot està a punt, un clapping s'està fent al camp. L'àrbitre de Tara Jones anuncia que el cop de peu se pot donar. El Moy ha donat cop de peu llarg, recuperat per Daguelatú, canvia el seu pilar. Sobre la línia dels 20 metres, lleugerament a la dreta d'espals. Garcia amb la pilota, ben agafat per tres jugadors, ben controlat, pot jugar ràpid al seu tingut. Lemming, Navarrete, bon impacte del Navarrete. Sobre la línia dels 40 metres, lleugerament a l'esquerra d'espals. Lemming, Dodd, cinquè, últim, cop de peu del Dodd. La pilota surt directament i serà un xut, serà un tingut de transició sobre la línia dels 40 metres dins l'eix d'espals. La pilota ara té el número 15, Bell, costat anglès, sobre la línia dels 40 metres. Burro, envia el seu número 8, SS, ben agafat, ben placat. Bona defensa catalana. Burro darrere, canvia Bell, creuada amb el Il, placada sobre la línia dels 30 metres. Dirigeix espals. El joc se'n va del costat esquerre, el placatge una mica alt sobre l'Arthur i l'àrbitre Tara Jones anuncia una penalitat, un principi de partit aquest primer minut 30, uns catalans una mica en dificultat de moment. L'àrbitre acaba de xiular i ja està. La pilota la té el número 7, 6 a la mà. Envia el SS a l'impacte sobre la línia dels 20 metres. Ben placat, ben controlat, posat sobre l'esquena. Burro, 6 heures, fins a la passada. I va sol, ben posat, ben controlat. Ha polit el 6 heures, li agrada molt fer creure que va jugar i anar sol, eh? Burro, envia el joc completament a l'esquerra. El May entra dins la línia, fins a la passada. I va sol i va marcar. Primera falta catalana dins dels 30 metres. I és el primer assaig del número 24, May. Molt bonic assaig dels anglesos en el minut 3 d'aquest partit. Quin principi de partit de l'FC que dins la seva primera pilota dins del camp català marca aquest assaig. Un assaig una mica al contrari del que pensàvem. Pensàvem que els anglesos jugarien disleix dels pals i han apartat immediatament la pilota per trobar els exterior i trobar els espais. Un moll, que ha tingut una bona visió fins a la passada. La porta s'ha obert i ha anat a marcar uns catalans que no s'esperaven pas en aquest estil de joc, segurament, per part dels anglesos. I això és pas per fer pena als 1.800 anglesos que tenim avui dins l'estadi. La transformació es fa a 15 metres d'espals i lleugerament a l'esquerra, el número 7, 6 heures, dona el cop de peu i la pilota passa entremig dels pals. Per tant, en el minut 3, catalans 0, LFC 6. Un principi de partit una mica delicat. Ara és important pels catalans de venir a jugar dins del camp anglès per poder pressionar aquest equip. Pilota ben recuperada pel número 5, Martin. Martin guanya 10 metres placat sobre la línia dels 20 metres a l'esquerra dels seus pals. El número 39, O'Neill, placat a 25 metres de camp propi, dirigeix els pals. Bugu, bugu, creuada amb el Bell. Bell envia el seu pilar al número 10 i a l'impacte. El joc encara amb el SS, que passa a l'índex dels 40 metres. Monopolitza tres defensors. Ben placat. Bugu, bugu, per Moy. Moy busca un espai ben agafat, ben placat sobre l'índex dels 50 metres. Bugu, bugu, joga amb el Arthur. Arthur, cop de peu, llarg, recte davant seu, ben agafat pel català Charlie Staines. Pilota ara per Guillermo Espirou-Bichet, ben placat sobre la línia dels 20 metres. Lemming, Mackinson. Mackinson dins les espals a 25 metres de camp propi, ben placat, ben agafat. Lemming, Navarrete al voltant del tingut. Bon impacte del Navarrete, ben placat sobre la línia dels 40 metres. Lemming arrenca del tingut, la dona al Dot. Dot busca un espai, no el troba. Ben placat sobre la línia dels 50 metres. Cinque i Daré. Gran cop de peu de Sexton, recte davant seu, un cop de peu d'ocupació ben captat per al número 24, Moy, que agafa aquesta pilota i es fa placar sobre la línia dels 20 metres. Litton, placat sobre la línia dels 30 metres del seu costat dret. Bona arribada del jugador anglès, placat sobre la línia dels 35 metres. Els anglesos, apartant el joc, van completament de l'altre costat. Hi ha un petit sobrenombre. Bona entrada de l'anglès. Encara de vegada Moy, ben placat. SS, encara ell. Agafa aquesta pilota ben posat sobre l'esquena. Cinquè i Daré sobre la línia dels 50 metres. Bona seqüència defensiva dels catalans. Els anglesos estan obligats a fer un gran cop de peu i ara davant d'ocupació. Staines recupera aquesta pilota. Busca un espai sobre els costats. La parta no és bona. Ben placat el català, ben placat a 15 metres de camp propi, a l'esquerra del seu atac. Guillermo. No és el Mackinson. Mackinson joga el... No, és el Guillermo, joga el seu tingut. Darrere la tour, busca un espai, acaba de passar la línia dels 30 metres i ens fa placar a 35 metres de camp propi. Lemming de costa, retorn interior per Allen, ben esperat, ben placat. Bona defensa anglesa. Lemming, Sexton busca un espai i va sol, ben placat, sobre la línia dels 50 metres. Cinquè i últim, tot, cop de peu, alt del costat esquerre, molt alt, recuperat per Baron. Baron rep aquesta pilota i va desfiar la defensa catalana. De moment és un braç de ferro. Mala sort que els catalans hagin agafat aquest assaig tan ràpid, perquè dins el duel físic estan de moment responent present al mig. Mala sort aquest assaig. I tornem amb els anglesos a 30 metres de camp propi, ben placat, ha guanyat 10 metres després de l'impacte. Pot jugar amb el número 1, 39, O'Neill, allibera aquesta pilota per l'allibera català. De costa, Allen, hi ha un petit problema. Estan provant de verificar si les samarretes són de bona composició. Entra el Lemming i el jugador que ha placat el Lemming no sé exactament què s'està passant. Ara, no sé per què els anglesos reputeguen. Sembla que el futur català Burru està bastant enfadat, però no sé exactament què ha passat amb el Lemming. En tot cas, tindran el temps de parlar de tranquil·lament la temporada que ve, perquè jugaran els dos sobre la mateixa samarreta. Però ara mateix els àrbitres estan comunicant per veure què ha passat. Aleshores, si he de ser honest, jo en directe he pas vist cap mal gest del Lemming, he vist l'anglès que s'ha enfadat. Segurament que no s'ha pas enfadat per res aquest jugador anglès, però jo en directe no ho he vist. ja està, sembla que la decisió sigui presa. L'àrbitre de Tuixa que acaba de comunicar amb la Tara Jones per dir-li què passava, i ara sembla que l'àrbitre estigui cridant els dos jugadors. Ja està, ja tornen a discutir. No, el Mackinson i el Baron estan parlant, però res d'agressiu, eh? No? No sé, ja sembla que la decisió sigui presa, en tot cas, mentrestant, eh? I els dos equips s'aparten els uns dels altres. L'àrbitre està demanant que tothom s'aparti. Això ens permet de donar les gràcies als nostres patrocinadors. Uns petits 30 segons.
1: Propose Service, el teu artesà especialista en cuines. Expert en la venda i l'instal·lació de cuines. Amb un treball cuidat, finicions impecables i productes de qualitat alemanya. El nostre showroom, situat a Ribes Altes, se pot visitar demanant una cita prèvia. Pots trobar-nos a Facebook i Instagram. Propose Service, les cuines ben fetes.
0: L'àrbitre està convocant els dos capitans que s'estan apropant, el Benjamin Garcia i el Baron. Sembla que ja està, la decisió sigui presa. L'àrbitre fa el signe dient que tothom s'ha de calmar, que no hi ha res, i fins i tot és una penalitat pels catalans perquè el gest del Bugú no està comprès, eh? No, ningú ha ben bé comprès perquè s'ha enfadat el jugador. Els catalans arriben sobre la línia dels 30 metres anglesos, juguen el cop franc, pilota per Allen, bon impacte, gairebé dirigeix els pals, acaba de passar la línia dels 30 metres. Lemming, Sexton, Navarrete va buscar el terra a 25 metres del camp anglès. Lemming darrere el tingut. Lemming, Sexton, Stein, busca un espai, no n'hi ha, torna enrere, encara està buscant un espai. Allarga la passada per al Guillermo, finta la passada, ahí va sol, i finta la passada i torna a sol i guanya. Arriba a 10 metres del camp anglès del costat esquerre del seu atac. I va Mackinson, sol, allibera aquesta pilota, la recupera. Els anglesos, ara mateix, tothom se demana aquí a l'estadi una mica incrèdul què ha passat, què ens ha fet el Mackinson aquí, ha agafat la pilota, ha anat sol del petit costat, quan no hi havia forat, quan ha vist que no hi havia forat, ha llançat la pilota a qualsevol lloc, i a dins, sobretot, dels mitjons, un català que no l'ha pogut recontrolar i recuperar i ha fet un endavant. Doncs ara, per aquesta ocasió, la primera ocasió catalana, bona ocasió dins els 20 metres anglesos, i han fet un endavant en el tingut 2. És una errada que no pot passar, això. Per tant, serà una mele pels anglesos a 10 metres de camp propi dins del camp. Enviant el joc cap a la dreta del seu camp, amb el Baron, placat i cop de xiulet per una posició de fora de joc catalana sobre una oportunitat pels catalans de venir a posar perill, dos errades seguides i els anglesos ja està, surten de la zona vermella per anar a la seva zona groga, és a dir, al voltant de la línia dels 50 metres. Els anglesos canvien completament de costat, SS creuada per anar a fer-se placar sobre dels 40 metres dins els espals. Bugu, darrere el tingut. Bugu, Arthur, envia Oneil, ben placat, el segon any anglès, ben placat sobre dels 50 metres del costat esquerre de l'atac. Arthur aparta la pilota, el número 11, ben placat, aparta la pilota, el jugador arriba ràpid, però hi ha un endavant, la passada es fa lleugerament endavant i serà, doncs, una mele pels catalans. Serà una mele pels catalans, però gairebé sobre la línia dels 50 metres. Els catalans envien el joc del costat esquerre. Mackinson, ben placat. Lemming, darrere el tingut. Lemming, Navarrete, bon impacte del Navarrete que es gira i que després de l'impacte aconsegueix guanyar encara 5 metres. Els catalans entren dins els 40 metres anglesos. Navarrete, Lemming, Lemming d'Acosta, d'Acosta, Sexton, Sexton, García, García, placat a 35 metres del costat dret de l'atac català. D'Acosta, d'Acosta, Sexton, Sexton, i la dona pel català. Pel català Roger Smith, que fa un endavant. Serà un tingut pels anglesos, molt, molt placat, placat sobre l'any dels 40 metres. Els anglesos, l'FC envia la pilota al costat dret i Archur placat sobre l'any dels 50 metres. Bel, bel aparta la pilota per Cesar. Cesar ataca la línia, però ben controlat, ben placat sobre l'any dels 40 metres al costat esquerre de l'atac anglès. Bugu. Bugu, SS, SS, ben placat, posat sobre l'esquena. Bugu, Bugu, bel, bel, aparta la pilota per Cesar, Cesar, creuada, amb el número 16, anglès placat sobre la línia dels 20 metres. Lisone, cop de peu del número 6, Arthur, alt dins la zona. Anglesa que recupera aquesta pilota i se l'alliberen al número 24, a passa. Passa per sobre la defensa i la dona. El número 5, Martín, que marca aquest assaig. Quin realisme anglès avui. Quin realisme anglès que per la segona incursió dins del camp català marca i marca com a sobre els exterior. El cop de peu és ben donat. Han pogut pressionar el català. Han pogut pressionar el Kotrich, que no controla aquesta pilota, que no la pot agafar com cal i l'allibera el jugador anglès. Per el Martin, que va marcar aquest assaig. Uns catalans que defensivament no hi són. En tot cas, uns anglesos pragmàtics que aconsegueixen marcar a cada vegada que s'apropen del camp català. La transformació. La transformació. Se farà sobre a 22 metres de la línia i a 10, 7 metres de la sortida del costat esquerre del camp, té el pal a la seva dreta. És un bon costat és el bon costat per un dretà. Doncs sí, el sisè aquí està dins del seu... Ah, no, ha d'estar canviant de costat. Doncs finalment no és esquerre, és pas del seu bon peu. Una transformació una mica complicada, una mica delicada, perquè no és al seu bon costat, és a prop de la sortida, però no és gaire, tampoc gaire lluny. El cop de peu puja i toca el pal, i toca el pal. Per tant, el num en minut 15, catalans 0, LFC 10, uns anglesos que han aconseguit a cada vegada que han entrat dins dels 20 metres català a marcar. Ara, important pels catalans de reaccionar i de venir a evitar les errades que hem pogut veure que han permès als anglesos de sortir del camp i fins i tot d'anar a marcar aquest assaig. L'hem vist sobre el moment que era important de no fer aquestes errades, ha permès als anglesos de sortir fàcilment de camp propi. Els anglesos es queden al voltant del tingut. Bugu arrenca del tingut. La dona al número 10, Il. Il, placat sobre la línia dels 30 metres. Bugu insisteix del costat esquerre. Bona arribada. Bona arribada de l'anglès. Ben placat. Els anglesos tornen del costat, dirigeix els pals i el Moy, encara ell, ve a ajudar, dirigeix els pals. Ha guanyat 10 metres. Cop de peu sobre la línia dels 50 metres de l'Arxur. Dins la zona d'Estenys, que recupera aquesta pilota i es fa placar sobre la línia dels 20 metres lleugerament a l'esquerra dels seus pals. Els anglesos, de moment, que no fan res d'extraordinari, però que han aconseguit a cada vegada a venir a accelerar el joc en el bon lloc del camp i a venir a posar en dificultats els catalans. Darrere Tour passa a la línia dels 40 metres. Lemming arrenca darrere el xingut i passa a la línia de 50 metres del costat dret del camp. Stenys i deix d'espals, busca un espai, Finta dos passades, es fa placar i és placat sobre la línia dels 30 metres. Cinquè i últim anunciat per l'àrbitre. Sexton, cop de peu alt, de pressió. Mackinson, post de pressió, però ben, pilota ben agafada per Moy, que es fa ben caçar i és placat immediatament. Endavant anglès, la pilota recuperada pels catalans. Kocic veu un petit espai, la porta sobre una miqueta. Ben la defensa es torna a col·locar com cal. Kocic allibera aquesta pilota. Garcia busca un espai. Bon impacte de Garcia, que ve a 10 metres de la línia. Lemming darrere el tingut. 6 de més. Lemming arrenca darrere el tingut i Massol. Placat a un metre de la línia. De costa, Sexton, Allen dins dels espals, ben placat a 2 metres de la línia. Lemming, de costa, finta la passada. I Massol, ben placat. I van els uns darrere els altres, important de jugar amb equip aquí. Lemming, Sexton, busca un espai. La defensa ha pujat molt ràpid. És una penalitat, no sé si per un placatge alt. El públic repotega perquè la defensa anglesa puja molt ràpid, ha pressionat molt el portador de pilota i no hi ha possibilitat pel jugador de portar la pilota. Lemming joga ràpid per Navarret, placat a un metre de la línia. Lemming aparta la pilota, Stains busca un espai, navega dins la defensa i va marcar sol. Serà parat ben sol. És un assaig, m'apareix, del Stein, que ve en el minut 20, reaccionar i venir a marcar aquest primer assaig. Important pels Dracs de multiplicar els temps de joc. Estem veient un equip català que de moment ha pas fet el que acaba de fer ara, és a dir, completar les cadenes, venir a pressionar, quedar-se dins del joc anglès, dins del camp anglès, multiplicar els temps de joc per provocar les faltes. Veiem que aquesta defensa de l'FC s'ha de fer treballar, aquesta defensa, si volem trobar espais. De moment, uns catalans que han sabut reaccionar. Aquesta transformació es fa més o menys a 20 metres de la sortida i a 15 metres dels pals. El Guillermo és acostumat a aquests xuts de pals, és un jugador que normalment a aquesta distància ja arriba fàcilment, tot i que té els pals a la seva esquerra, és igualment un xut, una transformació dins les seves cordes, dins les seves competències. El Guillermo dona aquest cop de peu i la pilota baixa entre els pals, per tant, uns catalans que remunten una miqueta a 6 a 10. Recordem que a l'anada els anglesos havien guanyat 24-20 amb uns catalans que no havien sabut reaccionar a temps. Havien reaccionat massa tard. Avui la bona notícia és que reaccionen i ara mateix, en el minut 20, els catalans són dins del partit. Moy, cop de peu, alt, una mica curt, ben recuperada per Josh Allen després del bot. Bon impacte del Josh Allen, placat a 15 metres de camp propi. Lemming Navarret, ben esperat, ben agafat. Lemming arrenca sol, arrenca el tingut, ben placat, guanya 10 metres, ben jugat. De costa, ahir també, arrenca el tingut, guanya també 10 metres. Acaben de sortir de la zona vermella, ara entra a 50 metres. Lemming aparta la pilota del costat esquerre sobre el Roger Smith, ben placat a 35 metres del camp anglès. Joga el seu tingut. Lemming, cop de peu, cinquè últim. Sexton, cop de peu, molt alt, on el jugador serà molt pressionat. Bona defensa catalana. És una penalitat. No acabo de ser convençut per la decisió, perquè el jugador va al duel, salta i es toquen una miqueta, però no hi ha cap intenció de fer mal i no el fa caure ni res. És el segon jugador català que el placa després. Però la decisió de l'àrbitre va a missa, per tant, serà una penalitat i podran els anglesos sortir de la zona vermella. L'hem dit, eh? És important pels catalans d'organitzar la pressió dins del camp anglès, de no permetre als anglesos de sortir fàcilment. SS, pilota de l'SS ben placat. És el Lisona, Lisona ben placat sobre la línia de 50 metres. Els anglesos aparten la pilota, Oneira, Oneira aparta per Moi, Moi, per número 5, Martín, ben placat a 30 metres del camp català, amb ben bé a la banda esquerra de l'atac anglès. Oneira va buscar l'eix dels pals, ben placat, ben controlat. Bugu, Bugu, darrere el xingú. Bugu, Bel, Bel aparta la pilota per al Arxur, Arxur la part encara cap al Bagón, Bagón ben placat a 10 metres del camp català. Joga ràpid el seu tingut. Cisor, cop de peu. Com avança el mateix dins la zona? Dins la zona del Kotrich, que aquesta vegada sí que l'agafi la control. Darrere l'atur, ben caçat, ben placat. Està massa. Tothom se demana com ha pogut la defensa pujar tan ràpid sense ser fora de joc. Els anglesos apressionen molt, encara Dagrato, encara ell, que agafa la seva segona pilota dins d'aquesta cadena. Bona arribada dels tencs, però la passada del jugador català d'ara el tingut Bugu és massa forta i el català fa un endavant. El Leming aquí la passada era massa forta pels tencs. O segurament no s'esperava que se'ns passi per aquí. Buscava més als exteriors. I ara serà encara una pilota dins dels 20 metres, dins dels 20 metres catalans a punit. Important aquí de controlar aquest tingut, controlar aquest atac anglès. Veiem que els anglesos han posat tots els jugadors del costat dret del seu atac. Enviant el joc del costat dret, apartant el joc Artur, Artur, Moi, Moi. Finta la passada, ataca la línia, navega dins de defensa i es fa placar a 10 metres del camp català. Arriba Lisone, Lisone, bon impacte del Lisone, placat a 5 metres de camp propi. Apartant el joc de costat dret, creuada, Onell, Onell. Placatge una mica alt de l'Onell, de costa sobre l'Onell. És un placatge alt, aquí sí que hi ha falta, però el jugador també ha relliscat. És per això que el placatge ha estat tan alt, però en tot cas és un placatge alt. Aquí és indiscutible. Oneira arriba en velocitat i de costa l'agafa una mica alt. Me fa por aquí de la decisió que pot agafar l'àrbitre. És un cop directament sobre entre el coll, entre l'espatlla i el mentó, per tant, des de la zona del coll, ha polit que aquí la decisió seria pas tampoc una vergonya que la decisió sigui de fer sortir aquest jugador 10 minuts del placatge. És una mica... és massa violent, eh?

25, encara una vegada els anglesos venen dins dels nostres 20 metres i marquen punts al minut 25. Dracs catalans, 6, el FC, 12. És important pels catalans d'aturar de fer aquestes errades. Guillermo dona el xut de centre, xut llarg a la seva dreta, ben recuperada per l'anglès. L'Isona arriba amb velocitat, ben agafat, ben placat. I és un endavant. Quin placatge! Quin placatge ofensiu! Un placatge dins del qual el jugador anglès, que sembla més de Nova Zelanda, el Saó, m'he enganyat, és pas el Lisona, és el Saó, ben placat i ben posat sobre l'esquena. No sé pas si hi ha una demanda de petició de l'equip anglès. Veiem que l'àrbitre mira la pantalla, demana que hi hagi un arbitratge a vídeo. No sé pas si és demanat per un jugador, per el capità anglès, o si és decisió personal de l'anglès, de l'àrbitre de la Tara Jones, però en tot cas estem ara veient a la pantalla gegant aquesta acció. I aquí no sé quina decisió ha estat agafada. Veiem que la Tara Jones està mirant la pantalla. La decisió està agafada. Ara veurem a la pantalla quina serà. Diuen que no, que és ben bé un endavant anglès. Per tant, per aquesta primera part, l'equip anglès no podrà tornar a demanar un arbitratge vídeo per recuperar aquesta pilota. I serà una mele pels catalans a 15 metres de la zona d'assaig anglesa i lleugerament a la dreta del seu atac. A tots els jugadors catalans són posats del costat esquerre de l'atac. Sexton. Lemming aparta la pilota. Steins, Busquet. No. Josh Allen. Placat a 15 metres de camp propi. Lemming. Sí, era el Busquet. Lemming ara per Allen, que arriba a 5 metres de la zona d'assaig. Lemming de costa, finta de passada i Bassol ben agafat, ben placat. Ui, ha patit aquí el placatge. De costa joga Lemming, Busquet, Sexton ben agafat. Artur Cisner ha posat ràpid i ha controlat. Lemming, Busquet, busca un espai i Bassol ben agafat per 4 anglès. Cinquè últim. Lemming, de costa, Sexton, contrat. La pilota agafada i el número 11, el número 20, Bassol, i es fa recuperar pels temps a 25 metres del camp català. Saó allibera aquesta pilota pel seu número 16, Lisona, ben placat a 20 metres del camp català, i ja és d'espals. Burru aparta la pilota, 6 heures, Artur aparta cap al May busca, Romano busca, es prova d'arrencar, placat a 10 metres de la zona d'assaig, del costat esquerre del seu atac. Martin aparta la pilota, Artur, Bell, Burru placat, 10 d'espals, Bell, arrencar el tingut, aparta la pilota. Bona arribada del Lisone, placat a 5 metres del camp català. Encara el joc continua al costat dret. Assaltada del Litten. Salta el Litten per donar a Borroca, que va a marcar, però l'àrbitre anuncia un endavant. Sort. No estic pas segur que hi hagi endavant, a més, però sort, perquè això era un assaig. Aquí tornem a veure la... Sí. Tornem a veure a la pantalla. Sí, hi ha un endavant d'un bon 1,50 m. Serà un tingut pels catalans dins l'eix dels pals a 10 metres de la zona d'assaig.

0: Doncs aquí els catalans acaben de fer substitució, una substitució, i ara sí que poden jugar aquesta melé degut a l'endavant. Melé pels catalans, surten la pilota del costat dret del seu atac. Kotrich, placat sobre la línia dels 20 metres. Ben Condom, ben esperat, ben placat, ben controlat en tot cas. I posen nombre, 4 jugadors. Lemming, costat esquerre, dins els espals per al Busquet, ben agafat, ben placat, sobre la línia dels 40 metres. Lemming de costa, Sexton, Garcia, que torna cap a l'eix dels pals, ben placat, que pot jugar ràpid al seu tingut. Lemming arrenca ara el tingut, ben agafat, allibert per de costa, Sexton, aparta la pilota per Dodd, la dona al Mackinson, ben agafat, ben placat, a 30 metres de la zona d'assaig català anglesa. Cinquè últim, Sexton, cop de peu alt, de pressió, Moy, agafa la pilota ben en l'aire, s'arrenca d'un placatge i pot jugar el contraatac. Bé, ben controlat a 30 metres del camp anglès. El joc continua. Els anglesos es queden dirigents dels pals i guanyen 5 metres. Bugu, joga amb el número 21, Romano, placat sobre la línia dels 50 metres. Bugu darrere el tingut, torna cap a l'eix dels pals amb Bell placat. A 40 metres i les d'espals pels anglesos. Els anglesos aparten la pilota, Moy fa una creuada amb el Litton, torna cap a l'eix dels pals, sobre la línia dels 40 metres català, placat, cinquè i últim. Bugu, cop de peu dels Arthur Benal dins la zona de Mackinson, que allà escapa aquesta pilota. És un endavant del Mackinson, m'apareix. Ai, no ho sé. És una... Doncs aquí serà una melé pels anglesos degut a aquest endavant català, eh? Queden 9 minuts dins d'aquesta primera part. Sou en directe i en català sobre Ràdio Arrels en el minut 31. Dracs catalans 6, LFC 12. Els anglesos aparten la pilota, proven encara una vegada d'atacar del costat dret, esquerre del seu atac, i estan ben controlats aquesta vegada per la defensa catalana. Tornen dins l'eix dels pals. Sau, ben placat dins l'eix dels pals a 10 metres del camp en català. Bugu, aparta la pilota. Arthur, 6 heures, ben placat a 10 metres de la zona d'assaig catalana. I fins al retorn interior, i va sol, ben placat, ben caçat. Bugu d'haver tingut fins a la dreta, va a l'esquerra, aparta la pilota, encara els catalans controlen aquest costat dret. Cinquè i últim. El joc se'n va del costat dret de l'atac anglès. Cop de peu, ras, dins la zona. Encara dins la zona del Mackinson. El Litton no pot controlar aquesta pilota. De moment, sobre aquests cops de peus, els catalans pateixen els cops de peu. El joc al peu és molt intel·ligent. Costat anglès. I posa molt en dificultat la defensa catalana. En tot cas, hi ha un arbitratge de vídeo demanat. Aquí veiem a la pantalla gegant que l'anglès agafa aquesta pilota i quan no l'ha acabat de controlar, que ja el Mackinson l'està placant. No sé aquí exactament què diu la norma, perquè aquí veiem que l'anglès la toca la pilota. El Baron o el Litton, no sé quin dels dos. No és el Baron aquí. Està el duel en l'aire. La té la pilota i, de moment, abans que torni a tocar el terra, el Mackinson ja l'està ja l'està tocant. De moment el Mackinson va a la pilota, és un duel en l'aire, però l'anglès li agafa just davant del nas i després el jugador català li impedeix de jugar la pilota. L'única cosa és, té el dret d'impedir-li de jugar la pilota en aquest moment o no. No sé com que és un duel en l'aire dins la zona de marca, no sé aquí què diu la norma, que estem esperant la decisió a la pantalla gegant. S'està ara una decisió que està a punt de ser agafada. L'àrbitre ahir havia anunciat que l'assaig no hi era, és confirmat per la pantalla vídeo i serà una penalitat pels anglesos. I sí, és un placatge en l'aire, dins en l'aire, sense que el jugador tingui la pilota. Per tant, serà una penalitat pels anglesos. Aquí també tornarem a patir perquè els anglesos podran multiplicar encara 5 tinguts dins la zona catalana, però no sembla ser que tothom demani 2 punts. És a dir, l'entrenador anglès ha demanat 2 punts, per tant, a més o menys 10 metres de la sortida, a 10 metres de la sortida, el sisè podrà provar de transformar aquesta penalitat. Sí, veiem que s'està apropant amb la pilota. El sisè agafa aquesta pilota. Els catalans tornen darrere llurs pals. I uns anglesos que encara una vegada són pacients, multipliquen els temps de jocs, venen a jugar els cops de peu alt per poder anar al duel, un cop de peu aquesta vegada que no era alt però que era completament transversal amb un jugador anglès que s'ho esperava. És ben jugat de moment. El sisè està fent el necessari al peu per permetre als anglesos d'ocupar aquest camp català. La penalitat passa entre pals, per tant, el sisè permet sobre Ràdio Arrels al minut 33 de dominar el català, els catalans amb una marca de 6 a 14. Guillermo donarà el xut de centre. Ara del costat esquerre, ben controlada, i és el Saúl que agafa aquesta pilota ben esperat, ben placat, a 15 metres de la zona d'assaig. Encara els anglesos amb el número 13, l'Isone placat. Se'n torna cap a l'eix dels pals, el Moll demana la pilota i es fa placar sobre la línia dels 40 metres. Hutchinson, darrere el xingut per al número 16, l'Isone, placat, però la passada és endavant. Hutchinson ha fet aquesta passada endavant. Serà una melee més o menys ben bé al mig del camp. Ah, no, sobre la línia dels 40 metres, finalment. Sobre la línia dels 40 metres. Mili pels catalans sobre la línia dels 50 metres. Dels 40 metres, ben bé al mig del pal. Cotris busca un espai ben agafat, ben placat. Ben placat per 3 anglesos. Darrere la tour, darrere el tingut Lemming. Lemming, Ben Condom, placat, joga ràpid al seu tingut Lemming. Lemming, Sexton guanya camp, aparta la pilota, Dot d'Iber per Steins. Steins busca un espai, no en troba, se'n torna cap al mig dels pals, ben placat a 20 metres dels pals anglesos. Lemming, Sexton, Dot, Roger Smith placat a 5 metres de la zona d'assaig del seu costat esquerre. Guillermo, 6 de més, Busquets, pinta la passada i va ser un punt de fixació. No hi ha pressa. Tornem a tenir cinc tinguts. Lemming aparta el joc cap al Dot. Dot, no, no hi ha espai. Fa mitja volta. Busca un joc al peu. Un joc al peu en el tingut un. Però què s'està passant dins el cap dels organitzadors catalans per jugar al peu el tingut un encara? Sense cap gros perill. Bona remuntada dels anglesos que arriben sobre la línia dels 30 metres. Joguen del costat dret a l'atac anglès Litton. Litton ben placat sobre la línia dels 40 metres. Hutchinson darrere el tingut. Hutchinson, Bell. Bell, Lisone. Lisone, grossa, arriba de Lisone. El tingut a jugar ràpid. Encara Bell. Bell. Hi ha un cop de xiulet de l'àrbitre. Aquí no sé què ha passat. Diu que el jugador anglès ha pas talonat el tingut com cal i doncs serà un tingut de transició. Lemming, Ben Condon, bona arribada del Ben Condon, ben agafat, ben placat. Del costat lleugerament a la dreta de l'atac català. Lemming, Sexton, Dodd, Roger Smith, ben agafat a 30 metres del camp anglès. Lemming, Garcia, ve a desfiar la defensa anglesa i guanya 10 metres. Placat sobre l'any dels 20 metres. Lemming, Dodd, finta el joc cap a l'esquerra i ataca la línia ben placat, ben caçat. Lemming, arrenca del tingut. Lemming, Sexton, navega davant la defensa, busca un forat, allibera per Lemming, que marca l'àrbitre, valida aquest assaig. Bé, ja està. Quan multipliquem els temps de joc, arribem a marcar. Quan pressionem aquesta defensa, arribem a molestar la defensa anglesa. Ara, el que és important és de no tornar la pilota tan ràpid i un joc al peu, com ho hem fet fins ara. Hem d'acceptar, de multiplicar els temps de joc, de ser pacient tot senzillament. Bonic asseig de Lemming, gràcies a una bonica alliberada de, no sé si era el Dodo Sexton, però en tot cas, un bonic assaig català. Guillermo Espiro Bixé en posició ara de reduir la marca. La transformació es fa a 10 metres de la línia d'assaig i a gairebé 15 d'espals, a 22 metres de la sortida. Doncs ben bé dins les capacitats d'aquest jugador. No sé què s'està passant aquí, està durant molt. S'estan esperant molt abans de transformar. No sé què s'està passant ara mateix. Veig l'àrbitre que no dona el vistiplau al Guillermo Espero Biché per provar de transformar. L'assaig és confirmat. Doncs, per tant, ja està. Assaig confirmat. Per tant, ara se li permet de provar de transformar aquest assaig. Guillermo es prepara. Guillermo es prepara. Està mirant els pals. Agafa l'empenta, dona el cop de peu i el xut passa entre el mig dels pals. Per tant, al minut 39, sobre Ràdio Arrels en directe i en català, Dracs Catalans 12, LFC 14, uns catalans que de moment saben reaccionar. Ara, important de passar davant d'aquest partit. En tot cas, acabem de tenir un temps fort, serà un temps feble per catalans, per tant, durant aquests 30 segons, completar aquesta cadena per poder tornar als vestidors a descansar amb només, siguent només dos punts enrere, i finalment una avança que serà merescuda per aquest equip anglès, eh? Ben Condon arriba amb velocitat, ben agafat dins dels parts sobre la línia a 15 metres de camp propi. Lemming Busquet. Busquet guanya 5 metres, ben placat, l'Isona arriba i li fa escalfar les costelles una miqueta, eh? Ara! És una penalitat, no pot venir a placar a les costelles d'aquesta manera. Cop de peu de Lemming que troba una tuixa sobre la línia dels 50 metres. La part s'ha acabat, però els catalans poden provar estens, buscar un espai, se'n torna cap al costat esquerre. Guillermo prova de jugar el peu, ben agafat, ben contrat per l'anglès. El Guillermo el placa immediatament. Per tant, serà la mitja part. Doncs, dins d'aquesta primera part, un equip català que ha sigut dominat d'entrada. Després, els anglesos, per sorpresa, han marcat un assaig sobre l'exterior en primera intenció. Un partit que després s'ha equilibrat una miqueta. Els anglesos han tornat a marcar i després els catalans han reaccionat. Dos penalitats han seguit els anglesos pels anglesos. 14-6 pels anglesos. Després els catalans, a 2 minuts de la mitja part, han marcat i doncs perquè ha permès als anglesos, als catalans, de tornar a 12-14 i la mitja part és xiulada per aquesta àrbitra anglesa, Tara Jones, un partit en directe i en català que podeu seguir gràcies al nostre patrocinador. Tornem aquí d'aquí 15 petits minuts i una pausa, música i patrocinadors.
1: Les opticiens catalans naixen de la unió de dos centres Atoll al servei de la Catalunya Nord. Atoll Monopticien Perpinyà i Atoll Porta d'Espanya, que integra també el centre auditiu català. Professionals compromesos amb la teva salut visual i auditiva, amb un servei personalitzat i productes de qualitat. Els nostres òptics t'acullen de dilluns a divendres, de 10 del matí a 7 del vespre. Opticien catalans, experiència i proximitat a prop teu.
2: Vols donar un nou aire a casa teva? Una paret necessita color? Un terra que demana renovació? MKP Peinture és el professional que busques. Pintura general, revestiment de sòls i parets, amb un acabat net i precís. Treball seriós, detallat i adaptat a cada projecte. Troba'l a Facebook MKP Perpinyà. MKP Peinture transforma els teus espais. Propose Service, el teu artesà especialista en cuines, expert en la venda i l'instal·lació de cuines. Amb un treball cuidat, finicions impecables i productes de qualitat alemanya. El nostre showroom, situat a Ribes Altes, se pot visitar demanant una cita prèvia. Pots trobar-nos a Facebook i Instagram. Propose Service, les cuines ben fetes.
3: El Dragons Business Club agrupa caps d'empresa, directius i decisors. Creat el 2011, els membres estan formats per dones i homes des d'autònoms fins a PIME. Cada any, els membres es reuneixen en llocs insòlits del departament per treballar junts, fer negocis i generar oportunitats entre els membres. Aquest format atípic de l'associació també proposa als membres participar a l'EMF i a la final de la Superliga cada any per consolidar els intercanvis comercials. Per adherir-vos-hi, podeu contactar amb Damien Marie al 06 20 04 25 31 o per correu electrònic a dragonbc066@gmail.com.

ja tens permès, ho deixem estar aquí, perquè si no ens enrenyaran, ens passem d'horari. La música de Troy Castle Jolly amb They Don't Make Them Like That Anymore. Adéu-siau.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Welcome to the Eclectic Connection. Welcome to the Secret Garden. Today we are gardening with our own music. Benvinguts, benvingudes a la Connexió Eclèctica. Avui ens trobem al Jardí Secret, en companyia de la música que estimem, lluny d'un món cruel, de males notícies i pressió mediàtica. Només volem bones vibracions per compartir moments incombustibles. I així comencem amb aquest jardí crepuscular. This Twilight Garden, The Cure.

I tornem aquí en directe per aquesta segona part que veurà suposar els dracs catalans a l'equip de l'FC. Un equip dels dracs catalans que tenen dos punts atreçats davant d'aquest equip de l'FC. Un equip de l'FC que ha mostrat qualitats sobre els exterior. Paradoxalment, el que dèiem a la prèvia, els anglesos que han sapigut jugar i a venir a posar el perill sobre els exterior i uns catalans que han sapigut reaccionar, uns anglesos molt pragmàtics que han pogut cada vegada que han vingut dins dels 20 metres catalans marca punts a cada vegada i un equip català que ha mancat una miqueta de paciència i de construir aquesta pressió tan important per molestar una defensa. De moment, els anglesos ja són sobre el camp i ara entren darrere del Benjamin García, entren els catalans, que tindran moltes ganes de recuperar i de passar davant, de remuntar, que queden només dos punts, i de passar davant. I de títol personal, m'intriga de veure entrar en joc el petit francès, el Giovanni Descalzi. Ara tenim ganes de veure jugar aquest jugador. L'àrbitre, la Tara Jones, entra ara sobre el camp amb la pilota, acaba de donar la pilota al Guillermo i ja està, a la segona part podrà començar. Guillermo dona el cop de peu i un davant seu, lleugerament a l'esquerra, ben recuperat per Baon, canvia els, no sé si és el Saúl o el Lisone, s'assemblen molt de lluny. Aquesta vegada és el... Bé, és l'altre. És el SS, pot ser? No, és el... Aquesta vegada era el Lisone. El joc continua del costat esquerre de l'atac. El jugador es fa placar. Romano arrenca del tingut i ben placat immediatament. Pot jugar ràpid el seu tingut. I com que el català no el deixa anar, el Sexton fa aquesta errada. Té un principi de mitja part cada vegada complicat el Sexton. Arthur troba una tuixa a 35 metres del camp català, del costat esquerre. Romano agafa aquesta pilota, dona el primer impacte, ben agafat, el posen sobre l'esquena. Joga el seu tingut, Hutchinson, Arthur ataca la línia, ben agafat, ben placat, a 20 metres del camp català. Ha polit la defensa aquí. Hutchinson, Bell, pel número 18, Saúl, ben placat, ben controlat, posat sobre l'esquena. Hutchinson, del costat esquerre, aparten la pilota, 6 hores, finta la passada, i va sol, ben placat, a 8 metres dels pals catalans. Joguen cap al Bell, ataca la línia, Lemming l'espera, el placa cinquè i últim. Ha polit el joc al peu aquí. Saltada Litton, ataca la línia i sembla que ataca la línia, posa la mà, sembla que deixa la pilota. No ho sabem aquí. Ho estan demanant l'àrbitre, parella, ja assaig. I per mi també, el Litton aquí ha sigut capaç d'allargar el braç, de venir quixa aquesta pilota. L'assaig és acceptat. Aquí tornem a veure l'assaig a la pantalla. El tornem a veure. Litton ataca la línia, Guillermo el placa. En el moment de venir a quixar la pilota, jo estic pas segur que hi hagi assaig aquí. No estic pas segur que hi hagi aquesta pressió de dalt cap a baix. Sembla que quixi la pilota abans la línia. Aquí l'àrbitre xiula per dir el temps que s'acabi, que es miri això
a la pantalla de més a prop. Aquí l'àrbitre demana que fa una demanda a la, al poste on es pot mirar el vídeo. Aquí és placat, aquí tornem a veure. Hi ha un placat, ja pot ser una mica... Ara hem de veure si aquí està controlant la pilota i no l'està pas controlant aquí. No hi ha aquest moment o controla la pilota.

Aquí no hi ha aquest control. Aquí tornem a veure les imatges sobre Ràdio Arrels. Dracs catalans. 12, LFC 14. I aquí estem verificant si hi ha assaig o no. I sembla que ja està. La decisió sigui agafada. Ara la veurem marcat a la pantalla gegant o verd o vermell. A veure quin color serà la pantalla. I serà vermell, per tant, l'assaig és refusat. Serà un endavant anglès, un endavant anglès. Per tant, els catalans recuperaran una melé dins les espals. Uf, és una bona notícia pels catalans. Per tant, la marca quedarà de 12 a 14, tot i que l'estadi encara ha marcat 18 perquè no han tret aquests 4 punts que havien validat. A veure si els catalans ara arribaran a sortir de camp propi. En tot cas, una de les primeres vegades que els anglesos entren dins els 20 metres i no aconsegueixen marcar, punts. Bé. Allen, que guanya 15 metres. El joc se situa sobre la línia dels 30 metres anglesos. Darrere tu, després de l'impacte, guanya encara 5 metres. Joga el seu tingut. Lemming. Lemming aparta Benjamin Garcia. Busquets. Busquets, bon impacte del Busquets, ben esperat, que arriba sobre la línia dels 50 metres. El joc se'n va, ara que torna cap a l'eix dels pals. Ben Condon, aparten el joc de l'altre costat als catalans, ben placat, a 40 metres del camp anglès. Lemming, torna cap a l'eix dels pals, ben placat, allibera aquesta pilota per Sexton. Sexton busca un espai, navega davant la defensa, busca la creuada amb el Garcia, és aturat. Però el Garcia aconsegueix guanyar 5 metres després de l'impacte, dirigeix els pals a 25 metres. Lemming, cop de peu alt del Sexton, a prop de la línia. Bon cop de peu, ben recuperat pels anglesos a 5 metres de la línia. Bona defensa catalana, que puja ràpid, però no pugen junts. Hi havia un espai, el jugador s'enforata, l'agafa, però ben placat per al darrere tur després que ve a cobrir els seus grossos. La pilota se situa ja a la línia dels 50 metres catalans. Ha polit. Important ara de frenar aquest atac, de fer que el tingut sigui lent. Ara, bona defensa catalana. Són a la línia dels 40 metres. Bell, Bell, navega davant la defensa. Ben placat. Hutchinson. Arthur, cop de peu alt. Ben agafada pel català. Mackinson. Darrere tu. Guillermo agafa aquesta pilota ben placat sobre la línia dels 20 metres. Lemming. Mackinson. Ben agafat sobre la línia dels 30 metres del costat esquerre del seu atac. Staines allibera aquesta pilota. Sexton busca un espai. No en troba, navega davant la defensa. Kotrich agafa aquesta pilota. Tothom repotega per un placatge alt i l'àrbitre xiula aquesta penalitat per un placatge alt. Sexton, cop de peu, que troba una tuixa al nivell de la línia de 50 metres. Kotrich agafa aquesta pilota, cau al terra, joga el seu tingut. Ben Condom, bon impacte. I entra dins dels 30 metres anglesos. Lemming, Sexton, fins a la passada i va sol, placat a 20 metres del camp anglès. Lemming, tot de dona a Roger Smith, placat a 10 metres del camp anglès al costat esquerre de l'atac. Lemming, Sexton ataca la línia i va sol i està sota els pals. Lemming aparta petit joc al peu de Lemming. Roger Smith rep la pilota i marca petit cop de peu darrere la defensa del Lemming i el Roger Smith arriba i marca i quixa aquesta vegada ell. Ben bé aquesta pilota. És un assaig dels catalans en el minut 46 d'aquest partit. Uns catalans que aquí són més pacients, multipliquen els temps de joc, organitzen una pressió, apressionen aquest equip i aquest equip, de moment, aguantava, però ara a poc a poc
poc a poc no aguanta més i peta. Un assaig que permet als catalans de passar davant, de passar davant de l'equip anglès. La transformació està a 10 metres de la sortida, més o menys a 15 metres de la zona d'assaig. Pitàgora, ell parlaria potser de, a 25 metres dels pals, però en tot cas, una penalitat a la dreta del Guillermo, ha estat al bon costat ara mateix, és el seu bon costat, important aquí pel important pel Guillermo i els catalans que aquest assaig sigui transformat. Guillermo està mirant els pals, l'àrbitre li diu que pot xutar, l'assaig és confirmat, el Guillermo s'aparta una miqueta de la pilota, agafa un pas més d'empenta, dos passos cap a la pilota, dona el cop de peu i la pilota, encara una vegada, la fa passar entre el mig del camp. I doncs, els catalans estan ara mateix dominant els anglesos sobre la marca de 18 a 14. Després d'aquest temps fort, els catalans han de sobretot completar aquesta cadena i provar d'anar a jugar dins del camp anglès. Cop de peu al del costat dret de l'atac anglès. Darrere tu agafa aquesta pilota, la dona el Ben Condon. Ben Condon arriba ben agafat per la defensa anglesa a 15 metres de camp propi del seu costat dret de l'atac. La guerra ben placat que guanya 5 metres. Lemming Allen ben agafat sobre la línia dels 30 metres i lleugerament a l'esquerra dels pals catalans. Arrenca de detingut i l'allibera pel Dot. Dot busca un espai, no en troba, navega davant la defensa i ben agafat, ben placat, ben bé al mig del camp. Lemming, Busquet, ben agafat, ben placat. Allibera aquesta pilota per Guillermo, provoca la defensa. Ai, ai, ai, ben agafat per l'Iten. Lemming, per tot cop de peu, ben a recta davant seu. Ho és un endavant anglès, però t'ha recuperat per Lemming, allibera, i la pilota la recupera després del Garcia, però el primer endavant és anglès, doncs per tant, com que no hi ha hagut avantatge, tornem a la primera falta. I doncs el primer endavant anglès serà una mili pels catalans a 20 metres del camp anglès. Importantíssim ara pels catalans de completar la cadena. En directe i en català sobre Ràdio Arrels al minut 50 d'aquest partit. Dracs catalans, 18, el FC, 14. I serà una mili pels catalans a 20 metres de la zona de Sasha anglesa. Sexton Lemming. Lemming, Steins, fita la passada, ataca la línia, placat a 15 metres del camp anglès i dels pals. Lemming, Garcia, ataca la línia i serà una penalitat pels catalans dins dels pals per un fora de joc. Ara què es decidirà? D'agafar aquests dos punts o continuar atacant? Aquí veiem el Garcia que està parlant a tot l'equip. Sembla que hagin decidit agafar els dos punts. Lemming mostra els pals i els catalans agafen els dos punts. Espiro Bixet va a jugar aquests punts. Uns catalans en aquesta segona part, molt pragmàtic. Uns catalans que quan tenen possibilitat de marcar punts, ho fan. Cada punt comptarà dins d'aquest partit. Doncs, per tant, important pels catalans de concretar cada acció. A més, ara seran... estaran dominant de 6 punts, els anglesos podran marcar i transformar aquest assaig i encara seran empats. Per tant, uns catalans que posant-se a 6 punts d'avança permet de, si marquen ells en primer, de fer ben bé, de donar un cop sobre el cap dels anglesos bastant forts. Guillermo, dins les pals.
a 10 metres, a 10 metres dels pals anglesos. S'espera que se li digui que pot provar, agafar dos pals d'empento, dona el cop de peu i passa entre pals. El minut 52. Dracs catalans. 20. LFC 14. Uns catalans d'aquesta segona part que ha sigut capaç de defensar millor i de ser més pacient en atac. Uns catalans que s'han sigut molt pragmàtics dins d'aquesta segona part. I és un fora de joc dels defensors anglesos que marxen davant de l'àrbitre, davant de l'àrbitre. Per tant, són fora de joc. Penalitat xiulat per l'àrbitre Tara Jones. Sexton, que troba una tuixa a 30 metres del camp anglès. Guillermo Dodd, Ben Condon. Allibera aquesta pilota, Lemming, Sexton. Sexton Garcia va provocar aquesta defensa i guanya 10 metres, a 20 metres del camp anglès, gairebé 16 espals. Lemming darrere el xingut, Lemming, Sexton. Sexton retorn interior per Busquets, ben placat a 15 metres del camp anglès. Lemming, 6 de més. Lemming, Sexton. Sexton, Dodd, Roger Smith, placat a 5 metres de la zona d'assaig. Lemming. 6 de més encara. Sexton. Sexton, Busquets. Busquets, un punt de fixació. Punt de fixació del Busquets a 5 metres de la zona d'assaig. Lemming. Aparta. Lemming. Sexton. Passada saltada pel darrere. Tu, que va a marcar ben bé a la cantonada. Assaig del darrere tu. Quin plaer aquesta saltada. Aquesta saltada ha saltat el Cotris per donar al darrere tu. I assaig ben bé acabassant-se. Quin bonic assaig de jugador d'ara. Que fa plaer de veure. No sé si és dels temps o el dot que li dona aquesta pilota, però això permet als catalans de marcar, de fer pagar als anglesos. De fer pagar als anglesos. Per tant, en el minut 54, Dracs catalans marquen darrere tu, marca aquest assaig. Això permet als catalans de dominar els anglesos. 24-14, l'assaig és confirmat. Ara aquest assaig serà bastant complicat a transformar. Deixem fer aquest diable de Guillermo a veure si arriba a donar un cop sobre el cap dels anglesos. Darrere tu, està mirant els pals. Es prepara a transformar aquest assaig. A un metre de la sortida, la pilota puja i passa entre pals. Senyor, 100% del dia, aconsegueix afegir 2 punts al marcador, 26-14. Fa bé això de veure que aquests catalans han sabut reaccionar. Recordem que a la mitja part hi havia 12-14. Uns catalans que han marcat 14 punts en aquests 15 minuts. Darrere tu recupera aquesta pilota, la dona al Condon. Condon, la dona, la llibera per Lemming. Els catalans ja han passat la línia dels 30 metres. El català arrenca d'en el tingut i ha tingut el temps de veure qui era. Segurament és el Garcia. Lemming, Busquets, Roger Smith, ben arribat a l'alçada, però ben placat sobre la línia dels 40 metres. Lemming, Dodd. Ai, Dodd, la pilota li escapa, Guillermo la recupera. La recupera, però hi havia un endavant català. El Dodd li ha escapat la pilota. Mala sort. Serà una melee
pels anglesos a 20 metres, a 30 metres del camp anglès. Els anglesos ara tindran una melee, dirigeix els pals, a 35 metres de camp. El joc se'n va del costat esquerre d'atac anglès. Bé, ben placat. On ell? No, era el Martin. Martin ben placat, joga ràpid el seu tingut. L'alliberen. Arriben amb velocitat. Encara una vegada m'apareix que és el número 15. Bel ben placat. Arthur ataca la línia del costat esquerre, es fa placar a 30 metres del camp català. Atkinson aparta la pilota amb el número 11 sobre el costat per Arthur, per Cesar, Cesar s'allibera del placatge, dona la pilota al Romano, s'apropa la línia ben placat, augmenta la línia del costat esquerre, el joc se'n va completament a l'altre costat, joc al peu recuperat per Dot ben agafat, ben placat, a un metre de la zona d'assaig. Els catalans recuperen aquesta pilota ben placat. Steins surt de la zona molt perillosa. Guillermo arrenca el tingut ben placat a 30 metres del camp anglès, de 30 metres de camp propi. Lemming allibera aquesta pilota. Sexton, la guerra allibera la dona al Sexton, busca un espai sobre l'any dels 40 metres. Lemming arregla el terreny tingut, la dona al Ben Condon, que passa l'any dels 50 metres, cinquè i últim. Dirigeix els pals, Lemming finta la passada, petit joc al peu per Mackinson, que juga amb el peu com un jugador de futbol, però que no arriba contra aquesta pilota, i la pilota surt del camp. I queden només 20 minuts per poder veure l'entrada en joc del nostre partit de casa, del nostre partit d'escalzir, no l'hem vist encara. Els anglesos es queden dins dels espals, sobre la línia dels 30 metres. Els anglesos insisteixen dins dels espals, ben placat, ben controlat, important de no fer falta. El tingut és jugat, els anglesos encara, ara sí que parten la pilota, amb el moll, la dona a Romano, ben placat. Però me pareix que hi ha hagut un canvi, no sé qui és aquest canvi. Cesar, joga el seu tingut. Ah, tornen cap a l'interior, aparten, dins els espais de número 11 anglès, aparta la pilota. Petit cop de peu de l'O'Neill, recuperada pel Daguerreau, que busca un espai, la troba sobre la seva... La prova de treure del placatge no hi arriba. Placat sobre allà dels 40 metres. Sexton, busca un espai, torna al mig del tràfic, del trànsit on hi ha tothom. Ha trobat un espai.

El joc se'n va del costat dret. 6 heures, 6 heures. Aparta la pilota, Litten, Litten. S'arrenca del placatge del Guillermo. Ha passat una tarda complicat el Guillermo amb el... Amb el... Litten al davant, eh? Aparten Moi, Moi. Arthur, Arthur, 6 heures, 6 heures. 6 heures, Onei, Onei, saltada per Martin, Martin ben placat. Una defensa catalana que arrisca molt bé de moment. 6 heures, 6 heures. Amb el... Il torna a l'interior, torna al mateix costat, allibera pel Arthur. Arthur busca un espai amb el Lisone ben placat. Veus que me'ls confongs aquests dos. Lisone i Saúl me'ls confong. El joc se'n va cap a l'esquerra, cap a la dreta. Romano busca un espai, bloqueja, li han bloquejat els braços, ho ha marcat. L'àrbitre no ho veu, no sé si el Romano, l'antic drac, ha marcat. L'àrbitre demana l'arbitratge vídeo. Quan queda 18 minuts dins d'aquest partit que podeu seguir en directe i en català gràcies a Ràdio Arrels. De moment, 26 a 14 i ara tornem a veure la pantalla gegant. Tornem a veure si l'assaig hi és o no. Aquí s'arrenca bé del placatge. L'ajuda hi arriba per defensar. I aquí no el veiem, eh? No el veiem girar-se i quixar aquesta pilota. Eh? No el veiem, eh? No el veiem quixar la pilota. No el veiem, eh? Tornem a veure sobre un altre pla. Si quixa, però aquí, eh? No la quixa aquesta pilota. M'apareix que el jugador ha pas pogut quixar. I si ara sí que el veiem arribar, el nostre petit format aquí per Pinyà, el nostre petit que ve de Sant Esteve 13 català i del 13 català més aviat. Ara s'espera la decisió. L'assaig està refusat i es descalzi. Ha entrat sobre el camp. Ha entrat. A veure si, el, si, si farà una bona entrada. Eh? Aquí la té davant dels aplaudiments de tot el públic. Bona primera pilota, joga ràpid el seu tingut. Gros impacte, monopolitzat, quatre jugadors. Es torna a col·locar. Sí que ha perdut pes, eh? O que es veu, està ben tallat, eh? Està ben tallat. Uah, estic impressionant pel treball que ha fet aquests dos últims mesos físicament parlant. Tot perd el control de la pilota cap enrere. Rebrà la pilota. Bon cop de peu llarg i el jugador està dins la zona de placatge del descalzi que li va les cames al placa. Estic molt espiant aquest jugador perquè és un jugador d'aquí que tenim gana que hi arribi aquest animalot. Doncs la pilota pels anglesos, sobre l'any dels 40 metres. Litton agafa aquesta pilota, placa sobre l'any dels 50 metres. Apartant la pilota del costat esquerre, ben arribat. Ben placat pels catalans del costat esquerre de l'atac anglès. Bell aparta la pilota, Litten ben placat. Allibera tot, puja ràpid. Romano torna a arribar cap a la pilota cap al costat esquerre. Digeix d'espals, s'allibera de dos placatges. Han pujat malament. Una defensa que puja malament. Un García que demana al fisio d'entrar sobre el camp. Sembla que siguin cansat al mig, que sigui García o que sigui... És Stenz aquí que ha posat massa ràpid. Ha passat al través. És un assaig anglès. El García és el minut massa del García. Se la para tot sol aquest assaig. Una defensa catalana que ha jugat bastant aquí, bastant, bastant malament aquí. Eh? El minut 64. Eh? Un equip anglès que se torna a posar dins del partit perquè aquest assaig serà transformat pel 6 heures.

6 heures, agafa dos passos d'empenta i transforma aquest assaig, merda, i transforma aquest assaig i serà 26 pels catalans, 20 pels anglesos, a polítics catalans que físicament estan patint, el mig està patint, important per tothom de tornar-se a concentrar i d'impedir als anglesos de venir massa a jugar en el camp català. Veiem que aquí al mig els anglesos han mostrat que tenien una bona capacitat de reacció. Cop de peu al del Guillermo. Ben recuperat pels anglesos. Lisone, placat sobre la línia dels 20 metres. Bona defensa catalana que controla bé els tinguts. Darrere el tingut. Il. Martin, ben agafat, ben placat. A 30 metres de camp propi, dins els pals. Bel, fa una creuada amb el moll ben placat a 40 metres del camp català. Bugú, el jugador navega ara la passa i la navega. És ben placat per l'Iten. Aquest Litten s'ha mostrat molt sòlid avui, molt... Ah, no, és el Romano. Bon placatge del Romano, que s'ha mostrat molt valena, també. Lemming, Guillermo, agafa aquesta pilota ben placat, el jugador també format aquí per Pinyà. Lemming, Mackinson, busca un espai, entra ben agafat pel Romano, encara ben placat, bon espai del Romano, Lemming, descalzi, finta la passada. I Bassol, la pilota escapa de costa a la parta per Kotrich, busca un espai, té amb ell, el de la turn li dona, ben placat, pot jugar ràpid al seu tingut. Aparta la pilota, Sexton, Lemming, petit cop de peu del Lemming, Guillermo recupera aquesta pilota, però es fa placar sense la pilota quan havia una miqueta perdut el control. Aquí s'ha demanat l'arbitratge vídeo. Sembla una miqueta la mateixa falta que hi ha hagut, que ha valgut la penalitat sobre el cop de peu tocat en l'aire. El jugador és placat quan encara no té la pilota. A veure què decidirà l'arbitratge vídeo. En tot cas, això ens permetrà de bufar una miqueta. Aquí ho veiem al vídeo. El Guillermo prova d'agafar aquesta pilota. La primera vegada la toca i la desvia una miqueta, la prova d'agafar i Calcús l'impedeix, el placa sense pilota. No sé, aquí, jo per mi aquí és la mateixa errada que abans. Ara estem mirant si hi ha un fora de joc aquí sobre el cop de peu. És pas fora de joc. Recupera aquesta pilota i quan la recupera ja és placat. Per tant, és pas impossible que hi hagi una penalitat. Uns catalans que s'esperen la decisió. Tot el públic està mirant la pantalla. Aquí hi ha, dins de les grades, en tot cas, hi ha un silenci de catedral. Tothom està mirant la pantalla, mirant si hi ha falta, si no hi ha falta, si és placat sense pilota o no. I aquí tornem a veure les mateixes imatges. Petit cop de peu, el darrere tu, el Guillermo està ben darrere. Aquí rep la pilota, no l'acaba de controlar i ja és placat sense pilota. Doncs estem encara esperant aquesta decisió. Tornem a veure aquestes imatges. Cop de peu ras. Ben donat, Ben donat, En el cinquè tingut era el joc. I darrere es fa placar sense pilota, però la pilota l'ha tinguda també aquesta pilota. Per tant, podem dir que hi ha com un endavant. El defensor pot pensar
que pot defensar. Sí, fins i tot continua impedint que pugui jugar la pilota quan veu ben bé que no té, que no està en posició de pilota, doncs l'ha de deixar anar per aquesta errada. La decisió està imminent. Esperem. Esperem, en tot cas, assaig no hi haurà, però potser hi haurà una penalitat, eh? Assaig refusat, doncs. Això és lògic, perquè no queixa la pilota. Però a veure ara què decideix. Endavant català. Hi ha un endavant català, per tant, el públic repotega molt perquè no comprèn com aquesta vegada s'agafa aquesta decisió quan a la primera part s'ha de cap, perquè semblava la mateixa cosa, s'ha agafat la decisió contrària.

com franc a 20 metres del camp anglès i és d'espalt. Aquí tothom xerra molt. Ah, l'àrbitre torna enrere i donarà una mele pels anglesos perquè ells donen endavant. Era pas una errada dins la zona de marca. Era fora de la zona de marca l'endavant. I després s'ha acabat dins la zona. Doncs, per tant, no pot haver-hi als 22 metres hi ha d'haver una melé a dins de, a la sobre la línia de 10 metres. Els anglesos aparten la pilota lleugerament cap a la dreta amb el Bagong. Bagong joga el seu tingut. Tornen cap a l'eix dels pals, ben placat. L'anglès és ben placat. Es queden dins dels pals. Romano, ben esperat, ben placat. Bona cursa de Romano, que arribava amb molta velocitat. Eh? Ben placat. SS allibera aquesta pilota, però l'allibera. I diu l'àrbitre que l'arrenca. Els catalans podríem demanar una petició, podem fer una demanda de petició. Eh?

Doncs sí, els catalans demanen la petició, la petició de revisió, perquè aquí jo també no el veig pas el català arrencar aquesta pilota. No, no, no, el jugador la rep i de seguit rep la defensa a sobre, però en tot cas cap català li arrenca, sí? Aquí ho veurem sobre aquesta imatge. Ahir era pel Bel. Bel. De fet, recordem la norma. Quan hi ha més d'un jugador dins del placatge, els defensors no poden arrencar la pilota, si no és una penalitat. Però aquí veiem el jugador que quan l'allibera, en el mateix moment que la passa al Bel, en el mateix moment també l'agafa el català. L'agafen a dos. L'agafen a dos. I doncs, no és un jugador que l'arrenca un altre. Són els dos jugadors que van a la pilota i després un dels dos la serra més la recupera. Aquí no estic convençut que la tingui primer l'anglès sobre aquesta acció. I si no la té primer l'anglès? Ah, no, l'àrbitre diu que la tenia en primer l'anglès. Ja fa unes quantes decisions que tothom repega i vol discutir, en tot cas, eh? Queden 12 minuts. Dracs Catalans, 26, LFC, 20. I és una penalitat pels anglesos dins les espatlles a 40 metres del camp anglès. Doncs aquí els anglesos aniran a buscar una tuixa. Penalitat que tuixa trobada a 35 metres del camp anglès al costat esquerre de l'atac anglès. Aparten la pilota. Moy recupera aquesta pilota ben agafat, ben caçat del costat esquerre. Han canviat completament de la zona de joc. Bugu, bugu per Arthur. Arthur envia. Envia Hill. Ben placat. Bell aparta la pilota del costat del Arthur. Arthur envia retorn interior del O'Neill, de retorn interior per... Me pareix que és el Moy que va marcar gairebé entre pèls. Quin assaig magnífic dels anglesos, d'Earl, que acaben de marcar. I aquí es parlarà molt de l'arbitratge, perquè hi han hagut dues o tres decisions sobre aquesta rotada de camp anglesa que són molt discutibles, en tot cas, eh? Però això per aquest final de partit serà bonic. Queden 10 minuts. Els dos equips estaran a 26-26. I aquí estem esperant la transformació. Estarem esperant la transformació. Es situa lleugerament a l'esquena dels parts catalans a 10 metres de la línia d'assaig. Vull dir que és molt a prop. El sisè encara pas. Encara pas. I aquí estem. Esquena a esquena a 10 minuts del final d'aquest partit. Aquí potser se començarà a pensar a fer un drop que val un punt. Serà un final de partit amb dificultat per respirar, eh?

0: Guillermo, cop de peu del costat dret de l'atac català. Pilota ben recuperada. Li zona ben placat a 10 metres de camp propi. Important aquí de no fer falta, no permet als anglesos de sortir de camp, del seu camp fàcilment. Els anglesos insisteixen amb el bel al voltant del tingut encara. Bugu del tingut. Quan el bel ho té complicat d'aixecar-se, sembla que físicament sigui dur per ell. Aquí tenim un petit temps mort, em permet de parlar, de dir-vos que ja hem vist el descalzit tornar a sortir. M'apareix, no el veig més sobre el camp, eh? L'haurem vist poquet. Sembla que el Bel sigui patint molt, a Purita, en aquesta lesió. De moment veiem els dos fisios que han entrat sobre el camp. I aquest jugador es queda... Es queda sobre el camp. Aquest petit temps molt me permet de tornar a parlar de la defensa dels Dracs. Encara una vegada, davant de 12 de la classificació, hem encaixat 26 punts de moment. És molt important que aquesta defensa catalana millori i canvi les bases, perquè no es pot pensar a tenir un equip competitiu agafant tant de punts, sobretot contra equips de baix de la classificació. És molt important de solucionar aquest problema. Aquí tot el públic repotega encara una vegada. Sembla ser que l'àrbitre estigui a punt de fer que aquest joc continuï. En tot cas, la lesió d'aquest jugador permetrà de parlar-ne una miqueta, d'aquest jugador. El Bel és un jugador que ha fet tot aquest treball de l'ombra, el treball complicat, ha agafat moltes pilotes, ha jugat una mica com un Benjamin Garcia, com a pivot del joc, ha fet jugar molt com un tercer organitzador del joc, ha fet jugar molt al seu voltant. En tot cas, aquest jugador no es coneixia i aquest Bel ha fet una bona partida. Ja està. Ja està, el tingut està jugat, l'anglès navega dins de defensa, es fa placar, joga ràpid el seu tingut, ben arribat al moll, ben arribat, ben placat, gairebé sobre la línia de 50 metres. Cinquè i últim, Arthur, cop de peu de l'Arthur, recte i un davant seu, pilota recuperada per Mackinson. Mackinson va a desfiar defensa i a Romano, ben placat. Tot darrere el tingut, tot Guillermo. Guillermo agafa aquesta pilota, ben placat a 20 metres de camp propi. Dagnato busca un espai amb les seves cames de foc. Busca un espai ben placat a 30 metres de camp propi. Lemming, Navarrete, bon impacte del Navarrete encara. Malgrat l'impacte aconsegueix guanyar 5 metres. Trepitgem el camp anglès. Lemming arrenca darrere el tingut, ben agafat. Ahir ve aquesta pilota de qualsevol manera i acabem de perdre 15 metres sobre aquesta alliberació. Navarrete torna a agafar aquesta pilota, ben agafat, ben placat, a 40 metres del camp anglès. Cinquè i últim, Lemming, Sexton, cop de peu, recte i alt davant seu. Moy recupera aquesta pilota i ben caçat per Roger i Todd. Gros impacte dels anglesos sobre l'any dels 20 metres. Insisteix en l'inglès dels pals, ben placat, ben jugat, pot jugar ràpid al seu tingut. Bugu, joga amb el Litten. Quin partidàs del Litten, eh? Ha sigut preciós aquest jugador. Bugu, aparta la pilota, se'n va l'inglès dels pals, ben agafat, ben placat. Cinquè i últim, ben bé al mig dels pals, del camp. Arthur, cop de peu, i un Mackinson recupera aquesta pilota, la remunta i es fa placar sobre la línia dels 20 metres. Dodd. Dodd. Dodd. Guillermo. Guillermo placat a 30 metres de camp propi, dirigeix dels pals. Steins. Steins guanya 12 metres. Bé, una bona arribada, bona cursa de Steins. Lemming. Lemming. Navarrete. Navarrete. Bon impacte del Navarrete, que trepitja el camp anglès. Lemming, Lemming de costat, de costat. Sexton, Sexton. Kotrich ben agafat, ahir ve aquesta pilota. Sexton, Sexton. Dot, dot, creuada, fins a la creuada d'ahir. Busca un espai darrere tu. I la porta sobre d'en seu, no, s'ha tornat a tancar. Busca un espai, ai, ai, ai, ben placat. Joga ràpid el seu tingut. Lemming costat esquerre. Sexton com de peu alt, dins la bona zona, alliberada, però el vagón li torna a recuperar, trenca un placatge, però ha de tornar cap a l'interior, cap al mig on hi ha el tràfic i ben placat. Els catalans tenen dificultats a col·locar-se, és complicat al mig, tothom sembla bastant cansat. Moi arrenca de l'alt tingut, guanya encara 10 metres. Ai, apurit, controlem aquest tingut, controlem aquest tingut. Bona arribada de la segona línia anglès, O'Neill, ben placat sobre la línia de 50 metres. Bugu, Bugu, Bell, Bell, aparta la pilota. Arthur, Arthur, aparta encara cap a 6 heures, aparta per 6 heures, 6 heures. Encara navega dins la defensa, va cap a l'eix d'espals. Ben placat a sobre l'eix de, a dins l'eix d'espals. Sobre la línia dels 30 metres. Aquí, bona, bona defensa catalana. Cinquè últim, a 20 metres del camp català. Joc al peu, drop, petit drop, i que passa entre pals en el minut 75. Magnífic drop dels anglesos, 26, 27, i queden 5 minuts. 5 minuts. M'apareix que és l'Arthur que fa aquest drop, eh? Sí, és l'Arthur que marca aquest drop. Ara, aquesta vegada, el xut de centre serà donat pel Mackinson. Segurament un xut curt. Un xut curt. És recuperat pels anglesos. Litton, encara ell, encara ell. Preciós avui el Litton. A la pilota està sobre l'any de 50 metres. Els anglesos l'alliberen. Comencen a posar joc per tot. Moi, encara ella, recupera aquesta pilota. Ben placat a 40 metres. S.S. recupera aquesta pilota. Ben placat dins l'eix dels pals. Joga ràpid el tingut. Avant cap a l'esquerra. O'Neill, O'Neill. 6 de més, O'Neill placat. A 20 metres del camp català. Bell, Bell busca un espai. Ben placat. Queden 4 minuts, 26-27. Els anglesos ataquen del costat esquerre. Arthur, Arthur per SS. SS arriba en velocitat, aparta aquesta pilota. Moi busca un espai. Fins a la passada, ataca la línia. Ben placat a 5 metres de la zona d'assaig catalana. Gairebé dins els espals, lleugerament a la dreta. I l'ataca aquesta línia encara. I va sol, fa un punt de fixació, s'arrenca. S'arrenca encara. Rebutja l'adversari, es fa placar a 10 metres del camp català. Treu dificultats a aixecar-se. SS encara una vegada placat a 5 metres, cinquè i últim. Joc cap a la dreta. Arthur busca un espai ben caçat, ben placat. La pilota ara serà catalana. Roger Smith. Guillermo. Guillermo sobre la línia dels 20 metres. Allen. Kotrich. Kotrich agafa aquesta pilota. Placat a 35 metres de camp propi. Lemming, Lemming da Costa, da Costa, Sexton, Sexton, Dot, Dot, Guillermo, Guillermo, ataca la línia ben placat. Dot darrere el tingut. És un endavant de Guillermo. El tingut és mal jugat. Ai, ai, ai, ai, ai. Els anglesos, els seguidors anglesos que gairebé celebren la victòria. Queden 2 minuts sobre Ràdio Arrels. Dracs Catalans, 26. El FC, 27. I amb Mele dins els pals catalans a 50 metres, ben bé al mig del camp, eh? Mele al mig del camp. Arthur posa aquesta pilota dins de Mele, juguen del costat, el jugador no, finta de passada i Bassol placat, placat a 45 metres del camp català. Bagón, Bagón, bon impacte del Bagón, s'agira i pot jugar ràpid el seu tingut, sobretot dels 40 metres catalans. Bon, bon placatge. Els anglesos aparten el joc del costat esquerre, on ell placat. On ell obrisco, obrisco placat sobre la línia dels 30 metres. Els anglesos canvien completament de costat. Sí, sí, sí. Arriba amb aquesta pilota ben placat. Cinquè i últim sobre la línia dels 30 metres. Cop de peu alt dins la zona del Stein. Que recupera aquesta pilota. Ben caçat, ben placat a 10 metres de camp propi. Aparten els catalans la pilota. Tot finta la passada, ataca la línia, placat a 10 metres de camp propi, encara. Darrere tur, busca un espai, navega davant la defensa. Bona defensa, defensa, puja ràpid. Els catalans no troben espai. Lemming, Lemming, arrenca del tingut. Lemming da Costa, da Costa, salta per Guillermo. Ataca la línia, la dona, Mackinson, Mackinson, que li escapa la pilota. Ai, ai, ai, ai, ai, escapa la pilota i és un endavant català. I és un endavant català sobre la corna d'aquest partit. Els anglesos de l'FC 12 a la classificació venen a guanyar a casa dels catalans 8è i veiem les reaccions catalanes. Tothom baixa el cap. Un partit ben començat pels anglesos. Els catalans que han fet un principi, un final de primera part, un principi de segona part molt bona i després patatràs, uns catalans que han pas aconseguit a mantenir aquest nivell de joc i els anglesos a poc han remuntat per venir al minut 75 posar aquest drop que els hi permet de passar davant dels catalans i de venir a guanyar aquí a casa nostra de un puntet, un partit que heu pogut seguir gràcies als nostres patrocinadors en directe i en català. I ara us desitgem des de Ràdio Arrels un bon cap de setmana. Adéu tothom!
1: Les opticiens catalans neixen de la unió de dos centres Atoll al servei de la Catalunya Nord. Atoll Monopticien Perpinyà i Atoll Porta d'Espanya, que integra també el centre auditiu català. Professionals compromesos amb la teva salut visual i auditiva, amb un servei personalitzat i productes de qualitat. Els nostres òptics t'acullen de dilluns a divendres, de 10 del matí a 7 del vespre. Opticien català, experiència i proximitat a prop teu.
2: Vols donar un nou aire a casa teva? Una paret necessita color? Un terra que demana renovació? MKP Peinture és el professional que busques. Pintura general, revestiment de sòls i parets, amb un acabat net i precís. Treball seriós, detallat i adaptat a cada projecte. Troba'l a Facebook MKP Perpinyà. MKP Peinture transforma els teus espais. propose service al teu artesà especialista en cuines, expert en la venda i l'instal·lació de cuines. Amb un treball cuidat, finicions impecables i productes de qualitat alemanya. El nostre showroom, situat a Ribes Altes, se pot visitar demanant una cita prèvia. Pots trobar-nos a Facebook i Instagram. Propose service, les cuines ben fetes.
3: El Dragons Business Club agrupa caps d'empresa, directius i decisors. Creat el 2011, els membres estan formats per dones i homes des d'autònoms fins a PIME. Cada any, els membres es reuneixen en llocs insòlits del departament per treballar junts, fer negocis i generar oportunitats entre els membres. Aquest format atípic de l'associació també proposa als membres participar a l'EMF i a la final de la Superliga cada any per consolidar els intercanvis comercials. Per adherir-vos-hi, podeu contactar amb Damien Marie al 06 20 04 25 31 o per correu electrònic a dragonbc066@gmail.com.

0: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Jo vaig ser testimoni de Jehovà. Em passava el dia en el carrer.

sonen més pinos, però els indecisos paren dins. Missatges, llums a derives, rastro poemes, sons d'imatges, platja deserta.

venim de Pegasus, cercant posicions, tenim poderoses raons. Venim de Pegasus, solcant oceans, tenim episodis passats i ens tenim a l'Istra.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

sense cap motiu precís. El dia minva, com sempre,

Radio Arrels, a Tuí, 95. Amor.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Salelles, 95.
1: Ràdio

us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana, vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

que jo volia furtar embolcall de tafetà i capseta d'obsidiana, la vostra fruita dolçana tastada a la babalà per qualsevol cortesà.

seré com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobre

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.